En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Sing Sing.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: dia, Catalunya, bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina de RAC 105, i ara els últims cops de cua, en els últims sospirs, i acabant el mes de maig, dia 28 d'aquest mes. Per tant, dilluns ja arrenquem el mes de juny i ho farem amb moltíssima calor. Bon dia a tothom, gràcies per escoltar-nos. Avui, dia tòrrid, dia de sol, alguna tempesta de tarda al Pirineu. La temperatura continuarà molt elevada, com si es tractés del dia més calorós de l'estiu. Demà, això sí, baixa una mica el mercuri, 1 o 2 graus menys. Les tempestes guanyaran terreny a la zona del Pirineu. Escolta, doncs toca viure aquest 28 de maig com si fos un 28 de juliol, per dir alguna cosa, eh? Com esteu? Com heu dormit? Com heu descansat? I amb quina actitud arrenqueu el dia? Nosaltres, com sempre, amb l'energia habitual, amb el bon to, el bon rotllo i el bon humor que ens caracteritza, amb una mica de cafeïna a les venes i amb molts continguts que anirem desgranant, perquè els hem preparat, eh? Estaria molt bé que ens escoltéssiu les 5 hores de programa, doncs, perquè sempre hi ha alguna sorpresa amagada. Fins a les 11 del matí estarem aquí al peu del canó davant d'aquest micròfon. Avui portem bogeria d'aquella que us agrada, les notícies més hilarants i els àudios més virals. I avui és el dia de les pífies del Matina Codina, les grans ficades de pota i totes les relliscades d'aquesta setmana, el sempre catxondo, Patina Codina. També sentirem el nostre Jan Laporta acomiadant Alexia Putellas, que aquesta nit passada ha jugat el seu darrer partit amb la samarreta del Barça davant de l'afició del Johan Cruyff. També actuarà avui un dia més el Sergi Ferrer, que ens explicarà que ja han arribat els primers articles de marxandatge de la visita del Papa a Barcelona. Ja es comença a vendre una mica de producte, una mica d'article de la visita del Papa a la ciutat, específicament. Parlarem d'aquesta calor sufocant amb la Mònica Usart, amb uns termòmetres que sembla que no tenen sostre, i repassarem els millors moments de la tele amb l'Alan Lillo. Avui també tenim concurs per celebrar el Dia Mundial de l'Hamburguesa. Sempre entra bé una hamburguesa, Això sí, ha de ser bona, ha de ser de les bones. Tenim, atenció, un àpat per dues persones a la millor hamburgueseria del món. Aquesta hamburgueseria la va obrir fa uns mesos el nostre amic cuiner Nando Jubany, el de veritat, l'autèntic, el més genuí. Es diu La Bacanal i és un projecte que va néixer amb una granja de 150 vaques al mig de les Guilleries. L'objectiu és acostar el producte de proximitat a les ciutats amb una hamburgueseria al cor de Vic, a la capital d'Osona, i també una geladeria amb el nom de Bacanal Dolça, que ofereix els gelats dels seus restaurants, postres creatius i deliciosos, i fins i tot la més que coneguda neula feta de veritat amb formatge fresc. I avui, per celebrar que és el Dia Mundial de l'Hamburguesa, podeu guanyar un àpat per dues persones al restaurant Bacanal de Vic. Per fer-ho, només ens heu d'enviar un àudio al 608-717-141 inventant-vos una hamburguesa. El nom d'una hamburguesa i quins ingredients portaria. Per exemple, jo penso en nosaltres, no en el Matina Codina. Com hauria de ser l'hamburguesa del Matina Codina? Doncs, home, potent, enèrgica, que desperti. I després li preguntarem al Nando, perquè a les 9 del matí l'entrevistarem, i li preguntarem específicament com hauria de ser aquesta hamburguesa del Matina Codina. Però vaja, que porti nutrients d'aquests una mica potents. És veritat que la vedella en si mateixa, doncs, ja és molt potent, però no sabem si hi hauria d'haver algun ingredient més o no. Digue'ns com hauria de ser l'hamburguesa que tu t'has inventat, el 608-717-141. I ja que hi som, us faig un spoiler amb les hamburgueses que més m'agraden a mi, a la Bacanal. La Pagesa, per exemple, amb ceba de Figueres, formatge al Pilós de Ripoll. O la Marrana, l'hamburguesa Marrana, amb suc de rostit, salsa yankee, cheddar. I la veritat és que encara no ha començat pràcticament el programa i ja m'estic molt integrant, ja estic celebrant. Avui serà dur, això, Perquè abans de les 11 del matí estarem parlant d'hamburgueses i ja sé que esmorzaré avui. Hauré d'agafar el cotxe directament cap a Vic, com un coet a menjar la marrana. 608-717-141.
1: 608-717-141.
0: Guanya un àpat per dues persones a la Bacanal de Vic. Hem engegat 6 i pràcticament 5 minuts. Bon dia, Catalunya, un cafè ja funciona amb Lady Gaga i la seva potència habitual i també la seva elegància. Bon dia! Hey,

0: cosa que no entenem gaire és que el Tribunal Suprem ha dictaminat que A3 Media no pot continuar emetent el rosco de... Passapalabra.
1: Oh! Hola!
0: Notícia trista, Sergi Ferrer.
2: Notícia trista, es veu que els drets de la prova, com a tal, no del concurs en ser, sinó de la prova del rosco, pertanyen a una empresa audiovisual que és neerlandesa. Llavors la sentència el que diu és feu el concurs si voleu, però el rosco no. Llavors, ara això sortirà...
3: El rosco és el millor, perdona.
2: És que és l'única gràcia del programa.
3: Ara.
2: És l'única. Llavors, ara el que pot passar és que això surti a una mena de subhasta audiovisual i que s'ho acabi quedant en una altra cadena, per exemple, Mediaset, que estarà aquí, que és la competència.
0: Tremendo robo.
4: Ja era seu, de fet.
2: És com un concurs sobre un concurs, no? I he estat pensant i dic, és que els concursos de la tele costen molt d'entendre. Hi ha moltes coses que no entenc dels concursos.
5: Ah, aviam.
2: Començant pel propi passapalabra. Quina gràcia té seguir cada dia el rosco si quan guanyen el rosco t'ho anuncien dues setmanes abans.
5: Tota la raó.
2: Quina emoció té, perquè a més ja no és només això, és que tu quan estàs veient un que no t'han anunciat ja saps que no guanyarà.
4: Sí.
2: Llavors quina gràcia té.
4: Clar.
2: I algú li importa tota la part del principi del concurs abans del rosco?
1: Ai, és veritat.
2: Soc l'únic que la passa i passo directament al rosco. I no sembla una mica trampa que totes les paraules siguin con la A, sinónimo de la, con la B, i després les difícils et diuen contiene la X.
5: Sí.
2: Ah! Tiene la W. Això és trampa.
0: És quan no n'han trobat una. Els guionistes no han trobat una paraula que comenci d'aquella manera o ja les han gastat totes.
2: Així també faig jo el rosco. Una altra cosa que no falta mai és el cunyat que quan hi ha un superbote d'aquests acumulat diuen saps qui ha guanyat realment aquest bote? Saps qui és el gran guanyador? Hisenda.
0: Oh!
1: Correcte. No li falta raó.
2: I al públic de la ruleta de la suerte dona el treuen. És gent que viu al carrer i els posen a un autobús i els diuen si crideu molt us donem un bocata o tenen nòmina. Després, coses dels concursos, també. Els regals de consolació, no us semblen com una mica humiliants? Que estàs 9 mesos a 3 hores de gravació cada programa i quan acabes et regalen un joc de taula.
5: Oh, sí.
2: O una samarreta.
4: Ostres.
0: Explica la teva experiència, Puga.
5: Sí, no, jo vaig anar a Boom i a Boom no vam guanyar i ens van regalar entre 4 un joc de taula de Boom Junior.
0: Toma.
4: Junior.
5: Sí, Junior. Boom Kids, per 4 persones.
3: I un merescut aplaudiment.
5: Sí, home, i tant.
0: Jo vaig estar tota una tarda a Mediapro concursant el Gran Dictat i em van donar aquell porquet.
5: Veus?
0: Va dir, cap a casa i m'han dit, per cert, s'assembla a tu, m'ha dit.
2: Gràcies. Tant de bo no el feu més. Doncs això em recorda una mica la gent que guanya el concurs, perquè tu si guanyes el passapalabra són milions d'euros. Però hi ha concursos com el Gran Dictat o aquests que igual t'estàs 6 mesos i t'emportes 320 euros de premi. I has estat pagant 200 euros d'AVE i 400 20 d'hotel cada dia per 300 euros i la gent de l'Aura Caigo a on cau? I és més, si a mi em tiren el primer, he d'esperar en aquell forat que acabi el programa una hora i mitja més tard o em treuen per una porta secreta?
0: I quanta gent es deu haver fotut un hòstia amb el cap sortint d'allà baix.
2: Que és realment el que volem veure i no ho enfoquen. I algú comprova que les xifres de xifres i letres siguin correctes perquè el matemàtic aquell s'ho pot inventar.
4: Ostres, clar.
1: És veritat.
2: Jo no ho miro mai.
0: I qui és la veu que hi ha darrere? Aquella veu que ve correcto.
2: Sí, quina veu més guapa, eh?
0: Qui ets? Qui ets?
2: És parent de l'altra veu del saber i ganar.
6: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la C16, a la C25, a l'A2, a la TV-3002 i a la BV-4023. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ahir vam tenir Fullon una altra vegada. Sí. Vam estar a l'antiga fàbrica Estrella, vam ginestar...
2: Clar.
1: Ja saps que jo...
2: No pares.
1: No sé tornar ràpid a casa.
2: No, no.
1: Vaig trobant... Calma. Vaig embrancant.
2: Clar.
1: Vaig trobant verdisses.
2: Està bé, això.
1: Tarsers.
2: Està bé. Sí, doncs poc, però amb la calma.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Bueno, Mònica, doncs
2: va. Però està bé ahir amb l'Abel?
1: Bé.
2: Sí?
1: Sí, pel meu gust toca massa la panxa.
2: Ja, però també li demaneu, eh?
1: Li demana l'Alan.
2: Sí, bueno, mira,
1: bastant.
2: És la seva passió.
1: No, bé, un meteoròleg de bandera.
2: Home,
1: extraordinari.
2: Clar, sí.
1: Usart, què?
2: Calor, molta calor. De
1: continuem.
2: De fet, ha tingut nit tropical avui a molts punts de la costa central i també, imagina't, a Portbou, ara mateix 28 graus, perquè tenen la tramuntana que bufa reescalfada i ha fet que fos una nit tòrrida, perquè la temperatura no ha baixat dels 25 graus en tota la nit. I en molts punts de la costa de Barcelona, ni tropical. Entre 20 i 25 graus ara mateix a Barcelona, per exemple, tenim 24 graus a Mataró, 26 a Lella, 20 a Arenys de Mar, 21 al Masnou, 23 a Badalona. Fixa't que gairebé totes les temperatures per sobre dels 20 graus en aquests punts de la costa de Barcelona, 18 graus a Tarragona, 15 a Lleida i 14 a Girona. Per tant, ja comencem el dia amb temperatures elevades. I al migdia toquen sostre avui els termòmetres màximes d'entre 29 i 33 graus a la costa, entre els 32 i 36 a la resta del país i fins i tot a l'interior de l'Ebre, 38 graus podríem tenir avui.
1: 38, eh?
2: Per tant, valors molt elevats. De fet, ahir es van arribar els 36,6 a Vinebre.
1: Són temperatures de canícula, ja.
2: Totalment,
1: no?
2: Totalment. Demà es mantenen i dissabte baixen entre 1 i 3 graus les temperatures i baixen més diumenge, dilluns, dimarts i tocarien la normalitat a mitjans de la setmana que ve. Per tant, no tindríem una calor tan extrema i tan intensa. I els propers dies amb sol al matí, alguns ruixats de tarda, sobretot en punts del Pirineu i sectors del Prepirineu.
1: I això és bastant a tota Europa, no, ara mateix?
2: Sí, bueno, tenim una situació especialment extrema a l'oest d'Europa, el que és França, Gran Bretanya, països nòrdics... Aquesta zona estem tenint temperatures...
1: Aquesta gent està flipant, directament.
2: Estan flipant, sí.
1: Perquè aquesta calor no la tenen ni a l'estiu.
2: Exacte. Fins i tot amb valors de 35, 36, 37 graus, això és tremendo, eh? És molt extrem.
1: I no és ni gens habitual.
2: No, i estem al maig, sí.
1: I això creus que aquesta situació, per exemple, en aquests països on habitualment l'estiu és més suau, es pot estendre aquest any?
2: Sí, jo crec que sí. I a més, a veure, també podria obrir el món del turisme, per exemple, gent que baixa, no?, cap al sud d'Europa per estar millor.
1: Ja no cal que baixin.
2: I a més, fins i tot, nosaltres tindrem temperatures que potser seran tan insuportables que la gent no voldrà venir.
1: Està canviant tot, eh?
2: Això del canvi climàtic, prenem-nos en sèrio.
1: Doncs escolta'm, roba d'estiu i a refrescar-se. No sé què fa la meteoròloga número 1 de Catalunya per refrescar-se. Avui he vist un vídeo teu a l'altaveu de Televisió Espanyola.
2: Sí, del dimarts.
1: Que explicaves aliments que refresquen. Avui posarem el tall al Matina Codina.
2: Molt bé. Per riure o què?
1: No.
2: M'hi vaig posar molt en el paper.
1: El comentarem.
2: No era un tema per mi.
1: És la Mònica dietista.
2: Em vaig informar, eh?
1: Sí.
2: Que lo sepas. Escolta,
1: la Mònica,
2: això, jo faig això.
1: La Mònica recomanant la síndria i el meló.
2: No em facis riure, va.
1: Com a greatest hit.
2: Però què et sembla? És veritat o no?
1: Mira, vas dir un aliment que m'ha sorprès. Ah, no, per exemple... No, tot el tema aquest del te i el caldo, que hi ha aquesta corrent que diu que va molt bé perquè et fa suar...
2: I... Però depèn de les circumstàncies, pot ser contraproduent, sí, però no és del tot negatiu. Bueno, quan tu vas al desert, per exemple, et serveixen el te calent, no?
1: Jo els hi ficaria pel cul el cafè, a 40 graus, sincerament. Però bueno...
2: Tu mateix, els hi faria mal, eh?
1: Segur. Bé, no són hores de parlar, que ens ficaríem tots plegats pel cul. Són 2:15 del matí. Mònica Usart, moltes gràcies. De seguida les notícies.

0: Josh Fawaz és el responsable d'aquesta nova versió, perdoneu, del clàssic de Madonna, Like a Prayer. Sonarà aquest estiu. Sonarà al meu cotxe, segur. I en alguna posta de sol, també. I als clubs, i a RAC 105, on ara repassem les notícies més destacades d'aquest 28 de maig, Juernes, al Matina Codina. Bon dia, matineros, gràcies per ser-hi. Heu de saber aquesta hora que la Guàrdia Civil ha escorcollat la seu del PSOE durant més de 12 hores pel cas Leire. El jutge ha imputat Santos Cerdán i divendres diversos dirigents socialistes. Déu-n'hi-do amb el follon que tenen els socialistes, eh? Els acusen de maniobrar per evitar investigacions contra el partit. Pedro Sánchez diu que resistirà i descarta, de moment, avançar les eleccions espanyoles. I avui comença el judici contra David Sánchez, que és precisament el germà del president espanyol. L'acusen d'aconseguir una plaça de directiu feta a mida i adjudicada a dit a la Diputació de Badajoz. Li demanen 3 anys de presó per tràfic d'influències. 6:33 i a l'Audiència Nacional avui declara Jorge Fernández Díaz com a imputat per la Kitchen. També el seu ex número 2, Francisco Martínez. Els acusen de ser els cervells de la trama parapolicial del PP i els demanen 15 anys de presó. I a casa nostra, el TCJC ha imputat l'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena. L'investiguen a ell i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, per adjudicacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla. Els entorns de tots dos neguen cap il·legalitat i parlen d'error administratiu. I avui continuen les vagues de professors després que les negociacions hagin tornat a encallar. Avui hi ha aturada territorial al Vallès i al Maresme. La reunió d'ahir entre sindicats i el govern va acabar sense acord i es tornaran a reunir aquest migdia. I a Barcelona la policia ha identificat 150 multireincidents que sumaven vora 1.200 antecedents. Ha estat un macrodispositiu del Pla Campai. Aquest cop al districte de Sant Martí. També hi ha 3 detinguts per incomplir la llei d'estrangeria. Mentrestant, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i les converses de pau estan en un punt mort. L'exèrcit nord-americà ha tancat de matinada amb drons i una base militar iraniana. Això després que les negociacions hagin fet un pas enrere pel control de l'estret d'Hormuz. I el Barça ha tancat el primer fitxatge de la temporada. És Anthony Gordon, del Newcastle, l'extrem britànic, aterrarà avui a Barcelona i passarà la revisió mèdica. Firmarà per 5 temporades a canvi de 70 milions més 10 en variables. Ara el Barça estudia fitxar Bernardo Silva, però Hansi Flick doncs no ho acaba de veure clar. I mentrestant, Florentino Pérez ataca el seu rival a les eleccions en la presentació de la seva candidatura. El dirigent ha acusat Enrique Riquelme de voler treure benefici personal del Real Madrid, però Riquelme no ha entrat en el cos a cos. En lloc d'això, ha promès abaixar la quota dels socis a la meitat fins que el Real Madrid guanyi la Lliga de Campions, la Champions. I Alexia Putellas s'endú el darrer homenatge en el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Va ser ahir. En el partit contra la Real Societat de l'estadi Johan Cruyff, la capitana del Barça, va jugar 80 minuts i va rebre una gran ovació quan la van canviar. També va ser l'últim partit de Mapi León i d'Ona Batlle. I avui la temperatura toca sostre, ho comentava ara amb la Mònica Usart, després d'una nova nit tropical en punts de la costa que ha estat tòrrida fins i tot en zones de l'Empordà. Déu-n'hi-do com hi va aquest mes de maig, que sembla un mes de juliol. Escolta, fem una pausa, tornem de seguida al matí a acudir amb el de cada dia, amb les efemèrides, el trànsit i també l'Arnau Moleta abans de les 7.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
4: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
5: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
4: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
5: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
6: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
8: Mundi Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundi Auto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Càtering per a vents d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering!

0: segurament el clàssic més important de la trajectòria dels Killers, amb la veu de Brandon Flowers i des de Las Vegas. Aquí teniu Human. De carn i ossos és la nostra estimadíssima Mar Puga. Bon dijous.
1: Bon dijous i bon dia. Què tal? Avui vaig a la platja, quan surti.
0: Ah, sí?
1: Sí. Carai, a prendre el sol.
0: Sí que vius bé, no?
1: Bueno, si tenim aquest horari, no? Doncs amortitzem el dia. Ja que hi som.
0: Molt bé, amb qui vas? Vas sola?
1: Vaig amb la Berta, amb la meva amiga Berta. Pots venir, si vols. Ve a gust. Ja la coneixes, sou amics. Està en tus manos.
0: Fora una mica de mandra.
1: Sí? No vinguis.
0: No, però no em fa mandra la companyia. Tot el contrari.
1: Fa mandra el pla en platja.
0: N'ha acompanyat amb la matinera més ditxaratxera que ets tu i amb la Berta, que és una dona de bandera.
1: Home.
0: És un planasso. Que passa que a mi la sorreta aquella, m'entens? Encara no estic preparat.
1: No, ets de platja.
0: Crec que primer he de passar per la piscina. Saps? Com anar-me aclimatant. Ja, a més, 28 de maig. És que encara em peta el cap. Em peta el cap que la gent ja...
1: Sí,
0: o sigui, que les platges estiguin plenes ja, no?
1: És horrorós. Però jo soc dona de platja. Em dic Mar... Soc de mar.
0: Molt bé. Per tant, aquest és un dels teus motius per llevar-te avui, no?
1: Home, doncs sí,
0: mira. El planasso de la tarda.
1: 100%, està bé, realment.
0: Vamos a la playa. A mi me gusta bailar. El ritmo de la música.
1: Sí, de la noche.
0: Què? Doncs va, arrenquem. Vinga, aquest programa d'avui fantàstic i meravellós amb les efemèrides i commemoracions de cada dia.
1: És grossa aquesta primera, eh? Sí. Avui fa 136 anys que Elijah J. Bond patentava als Estats Units la Ouija.
0: Hòstia.
1: Aquest joc, aquest taulell... Bueno, joc, sí, aquest taulell amb números, lletres, que tu parles amb els esperits. Doncs fa 136 anys que es patentava.
0: Has fet mai una ouija, tu?
1: Mira, no, és un tema que a mi fa molt de respecte, perquè ni creo ni no creo. Jo prefereixo mantenir-me al marge. M'encanten les pel·lis, sobre això, tot el que seria
0: pel que pugui
1: el terror.
0: Pel que pugui passar, millor no fer-ho. No?
1: Ara, jo a la vida real prefereixo no entrar.
0: Sí, jo estic bastant d'acord, també. Jo diria respect.
1: Vinga, el 1908 neix Ian Fleming, que és l'escriptor i creador de James Bond.
0: Oh.
1: I el 1937 es funda l'empresa Volkswagen, i parlant de cotxes, el 2006, tal data com avui, el Fernando Alonso guanyava el Gran Premi de Fórmula 1.
0: Home, un dia amb molt de gas i amb molt de motor. Jo en vaig tenir un de Volkswagen i bastant content en general.
1: I el 2011 el Futbol Club Barcelona guanya la seva quarta Champions.
0: Hòstia.
1: Què et sembla?
0: Bé, doncs que ja queda lluny.
1: Sí, queda bastant lluny, però va ser
0: sort que el Barça femení no para de guanyar-ne.
1: És un dia bo, avui. Va guanyar l'Alonso, va guanyar el Barça. És molt de casa, no?
0: Sí, i és molt de mes de maig, no?
1: I
0: que ja
1: es
0: comencen a acabar les coses, no? És com un fin de ciclo,
1: correcte,
0: el mes de maig. Sí. Tot i que nosaltres encara ens queden dos mesos de temporada.
1: Exacte.
0: I molta gent ens ho agrairà,
1: I avui és el Dia Mundial de l'Hamburguesa.
0: Hòstia.
1: Que, com sabeu, estem parlant d'això. Avui és el tema del dia. Estem recollint àudios, no?
0: Sí.
1: Que han d'inventar-se una hamburguesa, avui, els nostres oients.
0: Correcte. Avui tenim un àpat per dues persones a la millor hamburgueseria del món. La va obrir fa uns mesos el nostre amic cuiner Nando Jubany. Es diu La Bacanal, i és un projecte que va néixer en una granja de 150 vaques al mig de les Guilleries. I, escolta, fan un producte fantàstic. També tenen La Bacanal Dolça, que és una geladeria. Tot això al centre de Vic, allà a prop de la plaça. I avui regalarem un àpat per dues persones. Això sí, us heu d'inventar una hamburguesa.
1: Sí, fàcil.
0: El nom d'una hamburguesa i quins ingredients hi fotríeu.
1: Sí.
0: Tu ja tens clar quina hamburguesa et vols inventar.
1: No, la diré més tard. Sí, jo la diré després.
0: Pensa el nom, també, eh?
1: Perquè m'ha de pensar bé el nom.
0: És important, perquè, per exemple, a mi m'ha agradat molt La Pagesa,
1: mira,
0: que fa el Nando, que és amb ceba de Figueres, formatge al Pibos de Ripoll.
1: Calla.
0: Això és una meravella.
1: Mediarrito.
0: 608-7141, participa.
2: 608-7141.
0: Quan tens aquella gana, una hamburguesa que t'omple la boca,
1: no em diguis
0: que no et sacia.
1: I avui, per acabar aquestes efemèrides, direm que també és el Dia Mundial de la Masturbació. Una cosa bastant.
0: Doncs intentarem trobar un forat per celebrar.
1: Doncs vinga, celebreu avui la masturbació.
0: Fantàstic, La fan bomba. Passa un minut de 6:45, bon moment per repassar les persones famoses que avui celebren anys.
1: Avui l'actriu Pastora Vega fa 66 anys, també l'actor Jean-Pierre Léaud en fa 82, i l'actriu Carey Mulligan del Gran Gatsby en fa 41. I seguirem amb música, perquè el guitarrista i cantant de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, en fa 81. Uau, xaval!
0: Soc bastant fan de com t'inventes els noms de la gent.
1: No, l'he dit perfecte.
0: És Clearwater Revival. I tu has dit Clearwater. Vols posar més accent anglès del que té la cosa?
1: Home, millor així que no dir Clearwater, no?
0: Sí.
1: Vinga, Marc F. Fihili, no? Avui
0: sí,
1: fa 46.
0: Sí. Aquest no sé qui és. Avui és l'aniversari de la Kylie Minogue.
1: Què?
0: Què?
1: Fa 58 anys. Hòstia. Posa-me-la, posa-me-la. Ara.
0: Una de les reines del pop dance internacional des d'Austràlia, 58, la Kylie, l'estimem, després la tornarem a sentir.
1: Que ha fet aquest documental a Netflix que es titula Can't Get You Out of My Head.
0: Boníssima cançó. És aquella que fa na la la la la la la la la la la. Què diuen els astres?
1: Diuen que els lleons avui tindreu un bon moment per prendre decisions importants i reconeixement personal. Els sagitaris avui tindreu sort en els viatges, les converses i que us sorgiran oportunitats inesperades. I els taures sentireu una estabilitat econòmica i bones vibracions en l'amor. Els que potser necessiten una mica de paciència avui són els crancs i els capricorns.
0: Val. Qui has dit que tindrà sort en els viatges, perdona?
1: En els viatges, els sagitaris.
0: Agafeu, no sé, un tren, un avió.
1: Sí. Doncs anirà bé, potser. I l'amor, vull dir que potser trobes l'amor en un avió.
0: Clar.
1: Ostres!
0: Des d'aquí has de començar a barrejar coses.
1: Igual, xaval.
0: 12 minuts i a les 7 del matí, gràcies, Puga. De seguida escoltem el hit que has triat avui per sortir del llit. Però abans, cop d'ull a la xarxa viària, com fem cada matí. Bon dia, Ferran Aràndiga. Ja hi ha una mica de merder o no a les carreteres?
2: Bon dia, doncs de moment força tranquil·litat. Hem de destacar només una incidència. Parlem d'un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí, a l'A2, en direcció a Barcelona, que obliga a tallar un carril de circulació i provoca uns 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals. Al Llobregat ja trobem lentitud a diversos trams de l'A2 i la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, cap al Nus de la Trinitat, al Besòs. També hi ha intensitat per la C58 i la B20, a Santa Coloma de Gramenet. També a les dues rondes de retruc, en sentit Llobregat, es circula amb retencions dels seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze del Vallès durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana. A la AP7, congestió puntual també a Barberà, Bellaterra i Mirasol en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Fins després, Ferran. Quin és el hit que avui ens farà saltar del llit?
1: Home, avui escoltarem una mica de Kylie Minogue, no? Hem dit que tenim el documental a Netflix, sí, que és el seu aniversari, per tant, és dia d'escoltar aquesta cançó que a tu t'encanta, a més a més.
0: Sí, a més, és el títol del documental que dius Can't Get You Out of My Head, un dels números 1 de l'australiana. De seguida, Arnau Mulet, a veure què ens explica avui. Bon dijous, matineros!

0: Molt bons records, aquesta cançó de principis dels 2000. Jo l'escoltava molt quan anava al Keeper de Manlleu, a la discoteca que anava a l'estiu, allà fora, em ve un regust amb Malibu, un pinya a la boca, que és un escàndol, tu. Seguim-nos-hi a les 7.
1: Matina Codina.
2: Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Suposo que, Arnau, tu ets una mica més jove que jo, però també la recordes, aquesta de la Kylie Minogue.
4: Doncs sí, amics. Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Sí, jo havia anat a Keeper i havia anat a Caribú, sobretot, perquè Keeper m'agafava ja bastant jove. Sí. I havíem anat quan era més 16, que crec que era divendres més 16, dissabte més 18, alguna cosa així. Però sí, amb la moto, mare meva.
0: Jo és que tenia endoll i amb 15 anys ja em deixaven entrar tot arreu.
5: Déu meu.
4: Ui, tol! Sí. No, i així estem.
0: No, exacte. Això
4: més fiestero que...
0: Això vol dir que porto ja gairebé 30 anys movent-me per les pistes de ball. Bé, en qualsevol cas, una cançó molt sexy per rebre l'home més sexy probablement de Reaccions. Sí que estem d'acord,
5: sí,
0: Marc Puga.
5: Sí, ho és,
0: quins ulls blaus que té.
4: Jo no diria tant.
0: No, quina planta, Arnau Mulet, eh?
5: Tan guapa.
4: Jo no diria tant, escolta'm. Però bueno, gràcies pels elogis, amics. Sí. Esteu bé vosaltres o no?
5: Sí.
4: També sou molt sexys, per cert.
5: Sí.
0: Gràcies.
5: És que aquí no hi ha gent guapa, Reaccions.
0: Aquí mengem-nos tots el culet, ara, només
5: sí,
0: per començar.
5: Guapa,
0: ja,
5: per fora.
0: Bé. A veure, avui l'Arnau Mulet ens explica si és millor prendre una decisió quan anem serens, sobris, o quan anem borratxos.
4: Doncs efectivament, perquè a tots ens ha passat que ens fotem 3 o 4 cerveses i estem disposats a fer allò que fa dies que hi donem voltes, no?
5: Sí.
4: Que veiem clar el moment de fer el pas, de tirar endavant amb aquell projecte, aquella idea, aquell cibull, no?
0: Sí, sí.
4: Però la pregunta que em faig és la que dius tu. És millor prendre decisions quan anem una mica contents o quan estem sobris al 100%? Doncs tranquils, perquè l'imperi persa ho tenia clar. Escoltem el tall, va.
6: L'imperi persa, uno de los más avanzados de la historia, tenía una regla de oro. Las decisiones importantes se discutían dos veces, una sobrio y otra borracho. Si esta decisión parecía buena en ambos estados, se aprobaba. Nuestra mente funciona con dos fases que se contradicen. Cuando bebes, tu cerebro apaga el filtro del miedo. Esta es la fase de divergencia. Y ahí es donde suelen nacer las ideas más creativas y valientes. Una mente demasiado racional a veces se paraliza por el miedo. Pero claro, la mente de un borracho no siempre toma las mejores decisiones, ¿no? Y aquí es donde entra la segunda fase de convergencia. Cuando no estás borracho, mides los riesgos y descartas locuras. Así que los persas entendieron que para elegir bien necesitas dos cosas: la valentía del borracho y la sensatez de la resaca.
5: Jolín.
4: Pam.
5: Qué difícil. Ai,
0: per tant, t'has d'apuntar les coses que penses quan estàs borratxo i acabar i donar-li un segon cop d'ull i ja l'endemà.
5: Una volta.
0: Està bé, m'agrada.
4: Correcte, correcte. Sí, jo crec que també aquí hi ha una cosa que és no passar-se molt amb l'alcohol al moment de prendre la decisió borratxo, perquè l'endemà amb la ressaca ho veuràs tot negríssim. Per tant, bueno, beu una miqueta, potser, però tampoc et passis.
0: Sí, sí, ja m'ha passat molt.
4: Consell.
0: A més, ara és època de cervesetes, és època de sangrieta, és època de còctel.
5: Sí.
0: No, i estàs allà amb uns amics i dius, hòstia, han tingut una idea brutal.
4: T'animes.
0: Clar, quan la reconsideres, dius, bueno, potser no era tan bona.
5: Hauríem de ser valents.
4: Si no, jo seria multimilionària. Sí,
5: hauríem de ser valents, aquesta valentia del borratxo, sense anar a borratxos. Això ja seria perfecte. Perquè estàs serè, no tens
4: bona,
5: por, clar, i ja tens la racionalitat. Per tant, no beguis, sigues valent i pren la decisió.
0: I et diré més encara. Avui que és el Dia Mundial de la Masturbació, preneu la decisió. Preneu la decisió.
4: Després, mentre es masturbeu.
0: Després d'haver fet dues copes, després d'haver-ho tornat a reconsiderar un cop ja estàs un altre cop en situació de sobrietat, i després d'haver-te masturbat.
5: Vale, si estàs dient emborratxa't, passa la ressaca, masturba't i pren la decisió.
0: Quan has passat per tots els filtres aquests, aquella decisió
5: és la,
0: bona, és la gran decisió. Molt bé.
4: Bueno, doncs molt bé. Escolta, vaig agafar una cerveseta per acabar de decidir si vinc avui o no, val?
0: Sí, però acaba d'arribar a la feina, sisplau.
4: Bueno, ja anirem veient.
0: No, m'agrada molt aquesta
4: avui
0: secció.
4: Avui estic a un àrea de servei, per cert,
0: molt bé.
4: Perquè vaig una mica més tard. Vaig entrar, va. Vinga.
0: Doncs vinga, ens traiem la bata de científics i fem una pausa per la publicitat. Gràcies, Arnau Mulet.
5: Adéu.

0: només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
3: Aquesta setmana sense Lidl Plus, tonyina clara en oli d'oliva t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl, val la pena.
4: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
5: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
7: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
8: Carglass canvia! Carglass repara.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Això és el Matí a Codina i estem tan de moda.

0: Una emissora que va cometre, diria jo, doncs, la impulsivitat, no?, o la irracionalitat de contractar-nos a nosaltres per fer el seu programa despertador. Vull dir, per tant, des d'aquí traiem el barret a RAC 105 pel seu vigor i per la seva irresponsabilitat. Jo crec que hi ha molta gent que està contenta amb la decisió de RAC 105.
1: I tant.
0: Com esteu vosaltres? Amb moltes ganes, molt suposo, de fer el programa d'avui.
2: Sí, moltes, moltíssimes. I estem tenint problemes un altre cop. I perquè la gent ho sàpiga a casa, amb els auriculars, Ernest. No sé què ha passat.
0: Què passa?
2: La taula bona es va quedar a la planta 15 i ens han baixat la taula dolenta. I surt fregit, la mar avui també està
0: però
2: tenint
0: ahir
2: problemes.
0: No, ahir, aviam, una cosa, ahir et passava això, no?
2: Sí.
0: Vas trobar la solució, que era endollar-lo a un altre lloc.
2: I avui saps quin és el problema?
0: Què?
2: Que la mar també té problemes amb el seu, que ahir funcionava, sí. Llavors ella necessita el que jo feia servir ahir, vale. I jo ara m'he quedat amb el seu.
1: I li he dit que sàpigues que avui...
0: Sabeu que tenim la sort de gaudir d'uns companys del departament tècnic que segurament són els millors tècnics de ràdio d'Europa, diria jo.
2: No, i tant.
0: Heu passat nota d'aquest...
2: Sí, hem passat nota...
3: El verb gaudir dels companys d'informàtics...
0: No, no són informàtics, són tècnics de so.
3: No, que no són informàtics, ja t'ho confirmo.
1: Per què?
3: Perquè vaig tenir un problema l'altre dia amb l'ordinador i, bueno, me'l va haver de solucionar la Noemí Polls.
4: Ah, pensava que vas a dir l'Alan.
2: No, l'Alan impossible. No, saps què passa, Toni? Que aquí a vegades marxa un tècnic però no en posen un de nou.
0: Llavors
2: arriba un moment que són dos tècnics per 150 de problema.
0: Avui el Sergi té un d'aquests dies que... res li sembla bé.
3: No, ja veig, ja.
2: No, però escolta, jo, l'únic... Ha arribat un punt de demanda...
0: Ell sempre creu que, o sigui, les empreses... dirigides per ell anirien molt millor. Llavors, la pregunta és què fas que no estàs dirigint.
4: Digue-li jo de si arribessi 5 minuts abans.
0: No, o sigui, Sergi Ferrer...
2: Se m'oblida a vegades que l'empresa és teva.
0: No.
2: Se m'oblida.
0: No.
2: I estic molestant a la família Godó Codina.
0: Però veig que tens un coneixement profund de com gestionar una empresa i penso, com és que no té una empresa, el Sergi?
2: Jo només demano, per fer ràdio, que vagi el micro i que vagin els auriculars.
0: Val, doncs,
2: i si una de les dues coses no va... Jo sóc un professional menys competent.
0: Ara li direm al Néstor Hernández, que a més és un gran oient del programa i és el cap del departament tècnic, que passi per aquí avui i solucioni tots aquests problemes.
2: Sí, senyor. Néstor, una abraçada. De veritat, que sempre que et demanem alguna cosa ets el primer en venir.
1: Sí.
2: Bueno,
1: a mi sempre m'ajuden molt els tècnics.
3: Ara estan dormint els tècnics.
0: Que no és veritat.
3: Les peticions a partir de les 10.
5: Ara, Casero és un carajillo, com ha de ser a primera hora. Tanto anar bien el día, coño.
1: Bueno, es que dormins, em van anar aquí més tard que tu.
0: Va, a mi em preocupa que no puc treballar en condicions. Encara sentiu malament la ràdio, jo ho sento perfecte, eh?
1: No, jo ara ja ve.
2: Sento fregit, però és que per la merda que s'ha dit fins ara,
0: sí.
2: Tampoc passa res.
1: Tampoc vol escoltar.
6: Me sabe mucho.
1: Tot,
4: quina
1: Jordi.
4: Sort, sentir fregit.
1: Escolta, és un tema. És que avui us vull explicar una cosa molt interessant, i és que a la Universitat de León s'està organitzant un curset titulat Besos con lengua.
0: Ai, que bien.
1: Sí, educació sexual integral e imágenes visuales. A la universitat, sí. Que és un curs centrat en l'educació sexual, feminisme i drets sexuals des d'una perspectiva artística i pedagògica. Perquè és veritat que a la uni no t'ensenyen a fer petons ni a una, no, tenir conductes sexuals.
0: Bueno, això és una mica autodidacta, no? Clar, jo, a les festes universitàries de Vic em fotia unes morrejades, jo, que jo...
1: Bueno, sí? Està bé, que facin-ho. Sí,
2: sí. Jo vaig estudiar a la UOC i era molt difícil, francament, amb l'ordinador intentar aprendre alguna cosa.
1: Hi ha el típic profe que t'ho ensenya, el típic profe trapella que t'ho ensenya, diguéssim, fora de l'aula, no? Però això no és pedagògic.
0: Què estàs dient? És aquesta red flag.
4: T'ho ensenyarien a tu, perdona.
1: No, però ja, que ja
0: tant de bo jo m'hagués pogut embolicar amb una profe meva.
1: El que vinc a dir és que aquest curset que s'està fent a León el fa la directora... És igual. Una professora que defensa que s'ha de parlar de petons, s'ha de parlar de desig i d'aquesta efectivitat a les aules, perquè això ajuda a combatre molts tabús.
0: Va calent amb el pal d'un xurrer,
1: aquesta directora.
3: Em sembla equivocat d'època. No, jo m'he equivocat d'època. Per les coses que expliqueu...
1: Per si us interessa, aquest curs se celebra els dies 28 i 29 de maig. Per tant, avui comença aquest curs, avui i demà, a la Facultat d'Educació de la Universitat. Recordo a León. Vull dir que si algú vol fer, que vagi tirant.
0: Puc explicar la meva primera morrejada?
3: Sí, home, tens 30 segons.
1: Ens interessa
3: moltíssim.
4: No és capacitat.
3: Va ser molt intensa, amb una noia que també era molt intensa. Llavors ens vam morrejar. Saps allò que estàs allò vivint-ho i tal d'una manera molt especial? I de cop i volta vaig obrir una mica els ulls. Saps? I vaig veure que ella també els tenia oberts.
2: No!
3: I va ser com un ensurt, no? Com,
2: hòstia! Què mires?
0: Un dia hem de parlar dels psicòpates que es fan petons a la boca amb els ulls oberts.
2: Ai.
0: Què estàs mirant?
4: Sí.
0: Què vols saber?
3: I estàs molt a prop per obrir els ulls tant.
2: Clar, jo em quedo guenyo. És horrible si obro els ulls.
1: Guai, si els obres el Pau està guenyo. En plan.
0: Bueno, doncs,
4: amb els que et liaves tu segurament teníem ja presbícia, cataractes.
3: No et veien, per molt que els obrissin.
1: És que no sabeu amb qui m'he liat, per tant no podeu dir coses que no sabeu.
2: Perquè han mort tots ja.
7: Claro, matabuelo.
1: No, per aquí no.
0: Marc Puga, moltes gràcies, 7 i 5 minuts. Just

0: Home, parlàvem de petons amb la Mar Puga fa moment. Jo crec que aquesta és una banda sonora perfecta per fer-nos petonets. Bruno Mars, és el disc de Romantic, Risk It All. 7 i 8 minuts, repassem l'actualitat amb els àudios del Xavi Cazorla.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Ai, Cazorla.
0: Bon dia, Xavi.
3: Hola.
4: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Xavi, que té de cosir una gallina,
5: eh? Hola. Tenim una mica de mucositat d'aquesta aire condicionat que ens està matant.
0: Com estàs de lo teu?
5: No tinc mal de la gola, però ara m'estan caient molts mocs. Llavors, bé, de moment.
0: Jo crec que, jo ja saps que sóc metge, no m'han donat el títol, però jo crec que es barreja una mica l'aire condicionat amb una mica de virus, potser.
6: Sí, fins i tot no, al·lèrgia.
0: O al·lèrgia, al·lèrgia podria ser, també.
5: Valen.
6: I és contagiós, perquè, clar, té la Mari i el Sergi al costat.
7: Jo em trobo bé, però estic amb molts mocs.
5: Sí, jo també. Jo crec que estem com en una mena de virus estrany
0: 80,
5: aquí.
0: 80 graus centígrads a l'exterior i 3 sota 0 que té la Mari aquí a l'estudi, clar, aquest contrast no pot ser
7: bon. Mira que guapos anem, que dutxats.
5: Com si ja no fos així. Exacte. Anem al tema,
0: però anem al fil de l'actualitat. De què ens parles avui, Xavi?
5: Que el Barça ha fet el seu primer fitxatge, ja.
0: És veritat.
5: Sí, felicitats.
8: Serà el segon gordo que hi ha al club ara.
5: Anthony Gordon, jugador del Newcastle, 25 anys, anglès, 70 milions d'euros. Jo no conec el jugador, però m'he informat molt, que això vol dir que m'he mirat un vídeo de Twitter del Bruno Alemany, que és un tio de la cerca que mira molt futbol internacional.
9: Dóna-hi records al bo del Bruno.
5: Ja li donaré la part teva.
9: Sap moltíssim.
5: Sí, molt. Diu, és un futbolista molt ràpid, molt agressiu, és un jugador impressionant que es desmarca molt bé, llegeix molt bé els espais. Vale, ja està, ni idea. Jo crec que deu ser un bon fitxatge. Sí. Per què, em dius? Doncs perquè el xiringuito han rajat d'ell. Llavors penses, epa! L'Edu Aguirre no li sembla bé el fitxatge.
10: Jo, si fuera el Barcelona, iba por Julián Álvarez.
11: Por eso.
10: Pero Gordon...
12: Ese es un fichajazo. Gordon no lo sé.
10: No, Gordon es... No sé.
5: Ya lo veréis.
10: Sí, sí, sí.
5: Ya lo veréis.
10: 22 millones.
5: ¿Lo veréis?
10: 25, Gordon. ¿70 millones? ¿Va a sentar a Rafinha?
9: Tranquilo.
10: No. ¿Va a sentar a Lamine?
9: No.
10: ¿Va a sentar a Julián?
5: ¿Aquí?
10: Es decir, suplente, ok. ¿Gordon? ¿70 millones?
11: Leo Gordon.
10: ¿El Super Barça que quiere conseguir la Champions? Perdón. ¿Gordon?
5: El nuevo vídeo viral de
10: 70 palos. Pues...
11: Es pilfarro.
10: Otros años sin ganar la Champions.
13: Edu, una cosa.
11: Este Gordon...
14: Lo quería el Bayern Múnich, también.
0: Yo creo que será el máximo golejador de la temporada que ve. Ya tú y cara. No, perquè és el típic tall de maroteca que triem quan foti tres xitxarros contra el Real Madrid.
8: A més a més, diu, haurien d'haver fitxat el Julián Álvarez. Escolta, desgraciat, i quin diu que no el fitxarem?
5: Això.
8: Igualment.
5: Avui al Basté, te'n recordes, Jordi, que estaves explicant-ho al Monaco, que deies que hi havia contactes teus que deien que no descartaven.
14: Això només ho explico pels de la secta. Sí,
0: bé, el cas és que aquest l'Anthony Gordon va marcar quan el Barça va jugar contra el Newcastle a la Champions League. És un tio que li van fotre l'ull a sobre i, per tant, aterra avui a Barcelona, passarà la revisió mèdica i també es parla de fitxar Bernardo Silva. Però és que Hansi Flick ha dit que no ho veu clar. Doncs que vagi a l'oculista, no sé. No? Què més, Xavier?
5: Anem al cas Andic, perquè tenim noves informacions. Els Mossos creuen que podria haver hagut una mica de disputa abans de la caiguda. És a dir, que allò d'una relliscada al principi que l'altre ho va sentir des de davant, no, que es veu que ara haver-hi una mica d'empentes, amenaces, insults, hasta contra els difunts. I la Maica Navarra va explicar, i el tot es mou, que en una de les visites prèvies, dels dies previs del Jonathan Andic, ens ha cridat l'atenció una cosa.
15: Que Mossos havia pogut determinar que justament la visita anterior de Jonathan Andic a Collbató, l'anterior a l'accident mortal, el recorregut que fa Jonathan Andic és exacte el del dia que mor el pare. I això és molt important.
0: Em passa, Maica.
15: En aquests 10 minuts de recorregut,
5: cacau.
15: En aquest únic tram on el terraplem continua amb un precipici d'uns 40-50 metres, és aquí on cau Jonathan Andic i casualment és allà on el dia 10 s'atura, és allà fins on arriba Jonathan Andic en aquesta excursió prèvia.
8: No he entendido nada.
0: Sí, que va visitar aquesta zona on hi va haver l'accident dies abans i es va aturar precisament en el punt allà on va caure el seu pare.
8: Hola!
5: És veritat. Potser el van trucar d'algun lloc.
0: Però a certa edat no us passa que us costa més aguantar-vos el pipí i dius, he de pixar aquí.
5: He de pixar aquí al costat d'aquest precipici de 55 metres. I me'n torno cap a casa.
6: I pixar al buit és molt divertit.
5: És veritat! No pots fer dibuixos.
8: No?
5: Has de tenir un bon xorro per fer un dibuix.
0: Jo crec que els oients han de saber una cosa que no sé si sabeu vosaltres.
7: Quina?
0: Que és que l'advocat, el senyor Martell, té el despatx, o sigui, l'home que defensa el Jonathan Andic, té el despatx 5 plantes més amunt que aquesta.
5: Anda!
0: És a dir, Jonathan Andic aquests dies està entrant per aquí a la...
5: Ah,
0: és a dir, és fàcil que ens el puguem trobar.
2: Doncs que vigili l'advocat aquest, perquè deu estar una planta 9 o una planta 10.
0: No, no, 8, acabo de dir.
2: Pues, pues, la 8. Mira, planta 8, sí, ja, no, que no li digui, mira per la finestra, mira, la senyor.
5: Gallina. Jo crec que és a Formentera.
0: Que és...
5: del Xile.
0: El Jonathan, tu creus que sí? No, no, diuen que ha deixat la vicepresidència de Mango perquè està preparant la defensa, vull dir que teòricament això ho fas amb l'advocat, per tant és possible que estiguin bastant sovint per aquí.
5: Si no hi és ara,
0: sí,
5: ha estat a Formentera.
2: Ullo, que te...
0: Això ho saps, això?
7: Ui, ui, ui. Molt, això, això ho saps, que dius molt segur.
14: Sí, periodisme, sí. Vale.
5: Sí, és la primera vegada en no sé quants anys de carrera que puc opinar i no... Vale. O sigui, que puc informar i no opinar.
14: Pinxa-li, pinxa-li.
5: Pinxa-me, pinxa-me.
2: A Formentera, que a la platja.
5: Bueno, joder, pues tindrà un...
2: És que no és tan gran, Formentera. Pues té un far i ja està.
5: Tindrà un iot més gran que Formentera sencera.
0: I es veu que té el pis molt a prop d'aquí a la ràdio, també.
7: Ostres.
14: No, no, no le hagas tanto zoom a Cazorla, que no se le ve tanto... O sea, la cabeza muy grande.
0: Però a mi m'agradaria saber, Cazorla, tu com reaccionaries si puges a l'ascensor a soles amb Jonathan Andy.
5: Ostres. Jo demano un selfie. Agafat a la barana.
0: Tu li demanaries...
5: Per si de cas.
6: És que és millor pujar en ascensor que per les escales, aquestes.
7: Sí, estàs més segur.
0: Va, un minut per un quart de vuit. Amb què acabem, Xavi?
5: Doncs mira, ahir la policia va passar-se com 8 o 9 hores escorcollant la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferrat, buscant indicis de corrupció, d'haver comprat informació de policies, bueno, embolics d'aquests de corrupció, diversos. I clar, ahir, a més, Pedro Sánchez es va reunir amb el papa i va fer una mica de roda de premsa i clar, ahir ja va haver de respondre si avançarà les eleccions o no.
3: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, es la estabilidad.
5: Claro, la estabilidad.
0: Sí, és que precisament té un merder a dins del partit, no? Vull dir que és que està patant tot, està explotant tot.
5: Exacto, pero los españoles me votaron, entonces yo, pensando los españoles, vamos a...
0: Sempre és el mateix tot, tant si et vols reconciliar amb la teva dona...
5: Estoy profundamente enamorado.
0: Sí, com si...
5: Sí, sí, si no ha dinat...
0: Acabem de superar una pandèmia...
5: És que todavía no convido.
0: Tot l'estat és el mateix tot.
2: Sí. Envellite, has envellite, Pedro.
5: Pero guapo.
2: Sí, sí, però has envellite.
7: Eres como el vino.
5: Claro.
0: Exacto. Presidente, ¿quiere dar paso a la publicidad?
5: Bueno,
0: con un tono institucional.
2: Va, va, va.
5: Pues ahora mismo en el Matina Codina de RAC 105 vamos a dar paso a unos consejos publicitarios.
2: Consejos.
5: Todos ellos financiando la campaña del Partido Socialista Obrero Español. Viva España.
9: Tenim carn.
16: I també peix.
9: Tenim fruita.
16: I tenim verdura.
9: Tenim amplis horaris.
16: I botigues al teu costat.
9: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
16: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
17: Matina Codina.
18: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
19: Tuya, tuya.
18: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
19: Sí, tu prima.
20: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
21: Vols anar al futur? L'opció més intel·ligent és anar-hi en aquesta màquina del temps.
22: Però jo vull anar a la platja amb el meu nòvio.
21: Doncs així. Així, vés amb Ouigo. Vés al futur amb màquina del temps. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
23: Fes t'entendre amb mi, Di.
24: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
23: Crec que m'he enamorat.
24: Normal, amb aquests preus.
23: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
24: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé. No...
25: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. De tot el... La gira de grans èxits, 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
26: Sou molt bona gent.
25: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com. Ocasión
27: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
28: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Joan, demanen a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
1: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
1: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres no posen de tan bon humor. Matina Codina. A RAC 105.

0: que condenes-t'hi pels meus paisanos, els catarres, des d'Osona, amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, que es convertirà, sens dubte, en un dels himnes de la Festa Major aquest estiu.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Estem trucant l'Arnau. Arnau, bon dia.
3: Arnau.
4: Que
0: tens
4: la bústia de
0: veure. Oh, no!
5: Escolta,
0: mira que tenia preguntes per l'Arnau, perquè és un d'aquests joves que amb 24 anys ha aconseguit emancipar-se, independitzar-se.
3: Ostres, com ho haurà fet?
0: No ho sé, però els seus pares deien que és un crac amb bona feina, que és un tio molt intel·ligent, i evidentment jo tenia molts dubtes de l'ordre que té a la llar. Un nano de 24 anys, normalment, no?
3: Sempre ja, per això no agafa el telèfon, tio, perquè el té el mòbil allà al dins la torradora.
0: Ja no, ja no té ningú que el molesti. Bé, doncs, escolta'm, el que farem serà regalar aquest xec de 50 euros de Montseny Interiors premiant l'agilitat, la rapidesa.
5: Ah, això, ens encanta.
0: I premiarem, doncs, el matinero o matinera més despert i desperta que pugui marcar mateix el 902-47-705. Truca'ns i guanya 50 pavos per gastar a 27 botigues de Montseny Interiors o a montseinteriors.com.
6: Truca'ns ara! 902-477-105.
0: Bé, hauràs de triar-ne una de les 27, perquè 50 euros en 27 botigues repartits queda una mica fluix.
3: Un euro i pico, no?
0: Sí. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Qui ets? Hola. Qui ets?
7: Soc la Maria Àngels.
0: Sí, i des d'on truques, Maria Àngels?
7: Des de Callús.
0: Ah, mira, això està a prop de Manresa, eh? Aquí viu un dels meus millors amics de la universitat, que és el Damià Badia Teixidor, que el deus conèixer perfectament, perquè és un tio conegut aquí a Callús.
7: Molt bé, perfecte. Doncs
0: m'agradaria molt el Val. Ah, tu t'és igual, el Damià t'és igual, el meu amic t'és igual.
3: Has de dissimular una mica, si vols, el Val.
0: El coneixes, el Damià, o no?
7: Mira, ara mateix porto la meva filla un examen de pràctiques de moto.
0: Fixa't.
7: I després al cotxe i per això em
3: sentit
7: i dic, va,
3: truca. Exacte, just el que deia.
0: Molt bé. Escolta, ja t'agrada que la teva filla tingui una moto? Sí, no?
7: Sí, perfecte.
3: Que vol el Val.
0: Sí, exacte. Doncs escolta, Maria Àngels, gràcies per escoltar el matí a Codina, que tinguis un gran dia
3: que no
0: pengis, eh?
7: Perfecte, moltes gràcies.
0: Molta sort a la teva filla amb l'examen de moto. No, però és veritat que, hòstia, tu truques a la ràdio de bon matí, no? I els nervis a vegades et componen, no? I et dispersen. 7:23.
2: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè són fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
0: No m'ha contestat ni una de les preguntes que li he fet.
3: Ni una.
0: Cap, eh? Em sembla que no m'havia passat mai. Potser hem parlat amb una intel·ligència artificial.
3: T'imagines? A mi ara em sap greu pel teu amic Damià.
0: Sí.
3: Oi? Donem-li records des d'aquí.
0: És gairebé l'alcalde, per tant, sí que el coneix. Seguim al Matina Codina amb Coldplay. Bon dia, matineros.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Heu de saber que la Kylie Minogue, que avui fa 58 anys per molts anys, té una docu-sèrie que acaba d'estrenar i per celebrar-ho ha tret una cançó amb Chris Martin dels Coldplay que es diu Light Up.
1: Que
0: guai. Sí. Escolta'm, els bons s'uneixen, eh? Déu els crea i ells s'ajunten. 3 minuts i 2 quarts de 8 del matí, 28 de maig, que podria ser 28 de juliol, perquè fa una calor que crema.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
3: La Mònica.
4: Fa calor, eh?
5: I la gent va...
4: Jo no puc més, Mònica.
3: Bueno, quantes vegades t'hem dit que fa molta calor en les últimes 24 hores?
4: Moltíssimes. I una cançó més animada per acompanyar-vos. No. Agrada tant l'estiu i la calor.
0: Sí,
1: caloret fa ayer.
0: Sí, però és veritat que també la calor a vegades et provoca aquesta desídia, aquesta mandra, no?
4: Sí, aplatana.
0: Fa que estiguis una mica gos.
4: Sí.
0: M'agrada molt l'Albert aplatana.
4: Sí, doncs mira, estem així una miqueta avui perquè hem tingut una nit en alguns punts tropical i fins i tot algun sector tòrrida, que vol dir que no ha baixat els 25 graus la temperatura. Això ha passat, per exemple, a Port Bou, on ara mateix tenim 28 graus.
0: Es podria dir Port Cou, no?
4: Tenim 27 graus a l'Ella, en tenim 21 a Arenys de Mar, 18 graus a Sant Cugat del Vallès, entre 20 i 25 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 13 a Girona i 16 a Lleida. Per tant, ja comencem el dia amb unes temperatures més estiuenques que no pas de primavera i al migdia toquen sostre. Avui és el dia en què la temperatura serà més alta, fins i tot arribant als 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i entre els 30 i els 36 a la resta del país. Demà es mantenen i a partir de dissabte comencen a poc a baixar aquestes temperatures i la calor no serà tan extrema. Avui al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu que els propers dies es repetiran, sobretot en punts de muntanya de la meitat nord de Catalunya.
0: Gràcies, Mònica.
1: Amb la cigala a l'aire.
0: No cal, no cal.
1: Sí, senyor, i també, doncs, tot plegat. El cul...
0: etcètera.
6: Sí, etcètera, perquè no hi ha molt més.
4: Apa.
0: Usar fins després. Gràcies.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: I les notícies pardes que també estan que cremen.
1: Piri, piri, piri.
7: Jo ja sé que vaig contracorrent, però a mi aquesta calor... A mi em va bé.
8: Ara, a mi també.
1: Molt bé.
7: Jo sóc molt de nits tòrrides, que diu la Mònica.
6: Trapella, trapella.
7: A mi m'agraden les nits tòrrides.
6: Sí, què és el que t'agrada d'una nit tòrrida?
0: I tu ets de d'obrir... perdona, tu ets de dormir abraçat amb el teu maromo, per exemple? No. Com t'ho fas per combatre les nits tòrrides? No?
7: Quan comença a fer aquesta calor, ja no tant.
1: Que corri l'aire, no?
7: Que corri una mica l'aire.
0: A més, el Pardo té un pelut, que és el Paco, que té pinta de despendre també més calor que una central nuclear.
7: El pobre sí que ho està passant malament, el Paco.
6: Sí, no?
7: Ja no sap on posar-se, va buscant els raconets frescos de la casa i s'estira allà com...
6: El Paco.
0: Bé, on també la temperatura, diguem-ne, és incandescent, és a la seu del PSOE. Hi ha hagut un escorcoll de la Guàrdia Civil en aquesta seu, un escorcoll que ha durat més de 12 hores, perdó.
7: 12 hores? Sí. Van estar 12 hores els agents de la UCO dins la seu del PSOE al carrer Ferrat i buscaven documents que poguessin incriminar Santos Cerdán i Leire Díez, que, segons el jutge, han recopilat draps bruts de magistrats i policies que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. Bueno. És una mena, una mica una mena de kitchen socialista, no? O sigui, una operació muntada des de dins les estructures del PSOE per fer descarrilar les investigacions judicials que els podien buscar una mica les pessigolles, tant al PSOE com al govern espanyol.
0: Està tot ben emmerdat, diria la meva.
7: Ai, sí. Déu-n'hi-do, i encara s'emmerdarà més, perquè és que tot és un fangar. Penseu que avui comença el judici contra David Sánchez, que és el germà...
9: Quién és?
7: El teu germà, és ton germà.
9: És que és un apellido tan comú, Sánchez, ¿verdad?
7: Sí, de Sánchez n'hi ha uns quants, però justament aquest que està imputat...

0: per corrupció és germà teu.
1: És que, bueno, sí, ja sí, li preguntaré, és, no m'ha comentat.
0: I mira que tant Sánchez que hi ha un que està imputat i ha de ser el teu familiar.
1: Doncs, sí,
0: l'acusen d'haver aconseguit una plaça de directiu que li van fer a mida,
2: anda, mira,
0: expressament per ell, i que li haurien adjudicat a dit des de la Diputació de Badajoz. I van en 3 anys de presó. Per tant, una segona causa que aquests dies anirà rondant entorn de Pedro Sánchez.
1: Más temes, vinga, va, ritmo.
0: Doncs va, que aquesta t'agradarà. Avui declaren, i no són dels teus, Jorge Fernández Díaz.
1: Menos mal!
2: Per compensar.
1: Oh.
0: Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez com a imputats per la Kitchen, que abans en parlàvem. Estan acusats de ser els cervells d'aquesta trama suposadament orquestrada pel govern, en aquell cas de Pepe de Rajoy, que buscava destruir les proves del finançament il·legal del partit. Per tant, de corrupció n'hi ha per tot arreu.
1: No, home, no.
0: I per acabar d'enfangar, el TSJ ha imputat l'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i també l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, si us en recordeu, perquè són noms que ens sonen ja del Pleistocè, i els investiguen, en aquest cas, per adjudicacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: És que tot toca en poder. I es podreixen, tota aquesta gent.
0: Per tant, és el carrusel de la corrupció d'aquest dijous.
3: Alguna cosa més?
0: Dir-vos simplement que avui continuen les vagues de professors. Avui, aturada territorialitzada, toca el Vallès i el Maresme.
2: Puc fer-li una pregunta molt tècnica, ràpida?
3: Molt ràpid.
2: Això de la vaga ara del Maresme, ho dic de cara al meu nen.
0: Sí.
2: O sigui, hi ha serveis mínims?
0: Sí.
2: O, sí.
0: Hi ha serveis mínims. Tu pots portar el nano a l'escola, el que passa que potser hi ha un professor cada 3 classes.
2: Sí, sí, sí, ja.
0: Igual seran 5 nanos, no faran classe...
2: No, el dels serveis mínims ho entenc. No,
3: potser el deixes a Sant Pol i el trobes a Girona.
0: Però el pots dur a l'escola.
2: Sí. Això és el que volia saber.
3: Xavi Pardo, moltes gràcies. Aquestes són les notícies i així us les hem explicat al Matina Codina. Ara tornem.
4: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina. El locutor més perfumat.
5: RAC 105 Barcelona.
6: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
7: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
10: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
11: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
12: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
15: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Atenció amb això, els que vulgueu estalviar en combustible, perquè omplint el dipòsit a Repsol estalvies més durant més temps, perquè fins al 31 de maig et donen el doble d'estalvi. Aconsegueix 10 cèntims per litre de saldo posant benzina a totes les estacions de servei i pagant amb Wilet, l'aplicació de Repsol. I a partir del 31 de maig mantén els teus 10 cèntims per litre d'estalvi contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la teva factura sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca que ja ho sabeu, que és líder. Més informació a repsol.es/otraenergia, repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
16: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Com la que tenim a la matina codina per repassar aquesta hora l'estat de les carreteres amb el Ferrar Aràndiga, quan vulguis.
17: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous pendents d'aquest accident que hi ha hagut a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, que en direcció a Barcelona a hores d'ara deixa fins a 11 quilòmetres de retencions i d'aturades en direcció a la capital catalana. També la B23 pateix 10 quilòmetres de retencions des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, però, també tenim col·lapse al vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat per la C33 des de Montcada, la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 a Badalona. També destacaríem la C58 que pateix retencions amb tot el seu tram ja des de Terrassa. Pel que fa a la AP7, al Vallès també tenim retencions intermitents des de la Roca fins a Barberà i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
19: Perfecte.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen.

0: Doncs segurament una de les cançons més icòniques i emblemàtiques de Jason Derulo, que quan surt de la perruqueria i el seu és Jason del Rulo. Això es diu In My Head. El Matina Acudina, 4 minuts i 3 quarts de 8 d'aquest 28 de maig, dijous, que té un titular d'impacte aquí al Matina Acudina, Sergi.
1: Sí. I abans de dir-lo, demanaré a tots els personatges racistes del programa, que són molts i molt variats, que calli la boca.
2: Todo, a veure què passa.
3: D'acuerdo.
1: Mira, ja se senten interpel·lats. S'ha fet un estudi a la revista Science i ja se sap quin és el perfil d'immigrant més acceptat per la societat i el que menys. I el resultat no sorprendrà a ningú. No diríeu mai. L'estudi conclou que el perfil ideal per la gent que rep immigració, no? Jo estic aquí i ve algú de fora. El perfil ideal diuen que és una dona que ha de ser jove, que ha de tenir estudis, ha de tenir feina i ha de parlar l'idioma del país d'acollida. És a dir, no és un immigrant.
4: No.
1: És una persona que ja viu aquí, no? Es veu que el factor millor valorat de tots és sobretot que domini la llengua local. És a dir, la gent no vol que sembli de fora. I si ha de semblar de fora, la gent vol que tingui molts diners. També valoren que sigui algú que fuig d'una guerra i no que ve aquí a guanyar-se la vida.
3: Tu
1: has de currar. No, he dit que no.
3: Que mengi per l'il.
5: Ha dit que no es creu.
1: He dit que no. I en canvi, el perfil pitjor valorat, i aquí García Albiol segurament t'ho has respost, diuen que no volen gent sense formació, no volen gent que no tingui feina i tampoc volen gent que vingui de països musulmans. Això són les dades.
0: Sí, quanta exigència, no? Només falta saber doncs, això, que les mesures del cos, no? El color del cabell...
1: Volen gent que no necessita venir a buscar-se la vida, bàsicament. Volen un expat d'aquest de Bèlgica que venen cobrant 6.000 euros al mes. Aneu a cagar.
3: Doncs, si poden no venir amb matxets, millor.
1: Això ajuda.
0: Un titular d'impacte que hauria de servir una mica per fer autocrítica, però ningú la farà. No
1: ningú
0: patim.
1: La farà.
5: Eva.
0: Marc Puga, avui és el dia mundial de l'hamburguesa. Ens agraden tant les hamburgueses, les bones hamburgueses, que avui ho celebrarem aquí al Matina Codina amb el cuiner Nando Jubany.
6: Vale, família!
0: Que en té una d'hamburgueseria a Vic, la va obrir fa uns mesos, es diu Vaca Anal.
6: Valent, de vaca.
0: De vaca.
1: No facis la pausa entre vaca i anal.
6: És veritat que la pausa mata una mica.
0: Bé, és un projecte que va néixer amb una granja de 150 vaques al mig de les Guilleries. Després de les 9 en parlarem amb ell mateix. Valent. I l'objectiu és acostar el producte de proximitat a les ciutats amb una hamburgueseria, en aquest cas, per exemple, al cor de Vic. I també ha obert una geladeria al Nando, amb el nom de Bacanal Dolça. En aquest cas ofereix els gelats dels seus restaurants, postres creatius i deliciosos, i fins i tot la més coneguda neula, Cazorla, que a tu t'agrada molt, neula aquesta que fa el Nando.
3: Sí, és
0: feta de veritat amb formatge fresc. És tremendíssim. Atenció, perquè avui sortegem un àpat per dues persones a la Bacanal.
5: Sí, clar, perquè aquí al Matina Codina volem celebrar el dia de l'hamburguesa i per fer-ho podeu guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Bacanal de Vic del Nando Jubany que acabem d'explicar. I per fer-ho només ens heu d'enviar un àudio al WhatsApp del programa inventant el nom d'una hamburguesa. Ens heu de dir quins ingredients portaria, com es diria aquesta hamburguesa, com seria. Hi ha un oient, per exemple, que ja ens ha enviat un àudio, bueno, més d'un, i aquest oient li ha posat a l'hamburguesa, ara que fa calor, ara que és estiu, hamburguesa Summer.
7: Bon dia. Doncs jo una hamburguesa que vaig fer la setmana passada va ser brutal. Era carn de vedella, bona, vale? Una osseta, uns 200-250 grams de vedella,
0: vale?
7: I li vaig ficar préssec d'aigua, de carn groga, amb una miqueta de roquefort, canela pura. Una barreja de contrastos, de sabors, espectacular. Jo opto per aquesta. Bon dia.
0: Carai,
5: bon dia.
0: Que hi ha gent, si el món es divideix entre els que ens agrada la barreja de dolç i salat, per exemple, i el Sergi Ferrer que ha arronsat el front. No,
1: jo ara si depengués de mi, aquesta oient no guanya ni una samarreta del programa.
0: No, però és una explosió al paladar.
6: Era un hombre tonto.
1: He dit aquest, però ho he dit malament.
0: Escolteu, si voleu participar, 608-7171, heu de ser creatius, enginyosos, inventar-vos els ingredients d'una hamburguesa i quin nom portaria.
8: 608-7171.
9: Jo ho tinc claríssim.
5: Aviam,
9: l'hamburguesa Barça.
5: Ah, sí? Ostres. I com seria?
9: Mira, pa de brioix blaugrana. Vale. Meitat blau, meitat grana.
1: Va, lògic.
9: Sí. Enciam tiqui-taca. Moltes capes i molta circulació. Ceba a la masia. Feta a casa, amb molt futur, i que fa plorar el rival.
1: Home. Ah, molt bona, president.
9: I tot això ho sucaria amb Coca-Cola. Però,
1: i la carn?
5: Ja, però no hi ha hamburguesa, només hi ha pa i enciam, no?
0: La carn ho dona per fer.
9: Ja es dona per fer.
1: Quina merda.
0: Escolta'm, a veure, no, per exemple, el Nando s'ha inventat la pagesa.
1: Valent.
0: La hamburguesa sí. Pagesa que porta, evidentment, porta carn de vedella i ceba de Figueres i formatge al pilós de Ripoll.
5: Oh!
0: La marrana, amb Epa. Suc de rostit, aquesta t'agradarà a tu, Sergi.
1: Uf.
0: Salsa yankee, cheddar...
5: Oh! Oh.
0: I no sé què més.
1: Fins aquí ja m'has guanyat.
5: Fins aquí ja la volem.
0: Va, participeu. 608-7171-41. Quin àudio s'hauria de fer viral avui amb Xavi Cazorla?
1: Doncs mira, no sé, a veure, el 6 de juny, dissabte de la setmana vinent, sí. Alejandro Sanz farà un concert a Sevilla.
5: És broma. Ah.
1: I em pregunto, vosaltres per un concert d'algú que us flipés molt, quant temps estaríeu disposats a fer de cua?
5: Uf, 12 hores.
1: 12 hores?
2: No, jo una hora màxim.
1: 4.
5: De
1: 4.
5: 6 a 6.
1: És una hora, és una cosa prudent. Jo vaig fer una nit sencera per unes entrades de Champions. I més d'això ja no. Ni de conya. Doncs tenim unes senyores fent cua per Alejandro Sanz de les portes de l'estadi de la Cartuja de Sevilla, que és el 6 de juny, i ja hi són
0: no.
1: Des de fa uns dies.
4: Atacada. No, nosotras no podemos pensar con claridad, tenemos a los maridos abandonados, solo pensamos en Alejandro, en lo bien que nos lo vamos a pasar cuando llegue el día del concierto.
8: El próximo 6 de junio la Cartuja recibirá a Alejandro Sanz.
10: Las entradas salieron a la venta en octubre de 2025 y hay quienes ya lo están esperando.
11: El concierto es el sábado que viene, o sea que queda lo que queda esta semana y la siguiente.
10: Y que tienen ellas su propio salón montado con su carpita aquí al fresquito, una tienda de campaña. ¿Cómo pasáis la noche vosotras aquí?
4: Hombre, da un poquito de susto porque todavía solo estamos nosotras.
11: Hemos venido con nuestro club y somos unas 20.
4: Vamos haciendo turnos, lo tenemos todo súper bien organizado porque nosotras somos señoras.
10: ¿Alejandro Sanz os conoce?
11: Pues claro que nos conoce.
10: Ya tiene visto
11: en todo. Somos primera fila siempre, entonces pues nos tira besos.
4: Todo por nuestro Alejandro, estamos deseando de verlo.
0: No, Alejandro, pensa un altre cop aquestes passades.
2: Sí, merda, han vingut.
5: I els hi podria donar entrada VIP, no?
0: Sí, ara,
5: si vénen
0: ara,
5: sempre, no
9: perdona, però a mi té un punt psicopàtic.
0: Sí,
5: sí,
9: no?
5: Sí, eh?
9: Un punt de coses.
5: Sí, Toni, per què ho faries, això?
9: No, jo per ningú.
0: Bé, sí que tenen un punt de pertorbades, però jo crec que ha de ser guai anar allà a passar una estona a conversar amb elles, perquè segur que tenen un més rotllo que una persiana.
5: Sí.
0: Eh? Deuen estar allà amb el seu càmping gas. Jo crec, pronostico, que no podran veure el concert pel mal d'esquena. No s'ha de dormir bé.
5: Bueno, ja, fan torns, sí. Han dit, no?
12: I lo parió en casa, qui les cocina, qui en limpia, qui en esa.
5: Callate,
1: Santiago me hace una volta, tío.
12: Cuidado, de verdad, que vergüenza.
13: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: 11 minuts i mig i les 8 del matí.
13: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Cada dia al Matina Codina plorem d'emoció amb la cançó boomer del Lillo. Va.
14: Avui tenim una cançó tan dels 80. És un dels primers grans èxits de l'artista que sona avui. Any 1983. Gran collita, per cert. I avui la recordem perquè ningú parla d'una altra cosa aquests dies. De què, Alan? Doncs del sol, d'aquesta calor, de que sembla estiu. I jo què voleu que us digui?
1: Digues,
14: jo ja
1: digues.
14: Començo a veure un cert ambient de vacances.
5: Oh, yeah.
1: Ara, algú havia de dir.
14: Ahir la mencionàvem a la cançó boomer i avui li posem directament la catifa vermella.

0: Connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: I ara les cagades, les ficades de pota, les relliscades a les pífies de la sabana amb el Xavi Cazorla.
2: A veure, què tal que sonarà ara? Havia de sonar fa una setmana, però la mare aquell dia no va venir i vaig dir, guarda-li, així ella doncs ho pot gaudir. Però és que la setmana passada, a més de la mar, també vam tenir el Sergi malalt, en dies diferents, i això va fer que les formigues de l'Hormiguero haguessin de buscar algú altre amb qui jugar, amb qui ficar-se.
3: És veritat.
2: I aquesta, doncs, va ser la mar.
4: Però què critiques tu?
3: Però estic llegint el Sota, no?, aquest llibre del Roberto, i està molt guai, la sinopsi.
4: Lee la sinopsi rapeando, a ver cómo lo haces. Pues rapealo.
3: Ponerme una base, hermanos. Ten cuidado, te están mirando. Tras convertirse en sospechoso de la desaparición de su pareja.
5: Una pena con
3: Samuel ve cómo su vida se desmorona ante sus ojos.
6: Eso
3: su
6: no
3: reputación, su trabajo y sus planes de futuro. Rapea tú. Va, eso hormiga, no rapea tú.
7: Que dice que saquemos la pistola.
6: Haces improvisación, estás leyendo tal cual.
3: Ha dicho que lea la sinopsis.
4: ¿Qué pasa?
6: Gracias.
4: Es el chichi torcido.
3: Que pesat, sort que va tornar el Sergi. Vaig dir, Sergi, torna.
1: Al matí que tenies un show i tu ets una estrella que puja a l'escenari i brilles.
8: A mi m'ha agradat. Jo que estava totalment descontextualitzat, jo me la posaria a Spot.
3: T'he vist, estaves dintre, estaves molt dins.
1: Es pot brillar pel talent que tens o per la falta del talent?
8: Sí.
3: Jo brillo per la falta, per això sóc una estrella.
8: Les formigues aquestes són pesadíssimes. Sí.
2: Anem a les trucades despertador, perquè començo a deduir que possiblement el telèfon no se sent massa bé de cara a la gent que ens truca, perquè està començant a passar massa que fem preguntes als oients i no ens responen ni una.
9: Quin és el pelut més intel·ligent segons la teva experiència?
2: Que t'apaguis, Albert, que t'apagues.
3: Difícil d'entendre.
9: Canvi.
3: Ja s'ha acabat.
9: Quin és l'animal més intel·ligent que t'has trobat a la clínica?
3: Gràcies per vocalitzar.
1: Ariadna, ets aquí, carinyo?
8: Sí, però hòstia, estàs sent absolutament...
1: Però deus tenir 4 o 5 mascotes segur, no? A casa o què?
10: Dos.
9: És
3: com tenir pis, tenir animals.
4: Com es diuen les mascotes? Records.
1: Ja, quan una pregunta li sembla una merda, directament ja,
3: no contesta. Com que com es diuen les mascotes?
10: Com em diuen?
1: No.
10: A les meves.
6: La mierda.
8: Molt difícil. És molt difícil.
1: És difícil tenir un coeficient intel·lectual tan baix com el nostre. Llavors, la gent no acaba de connectar amb la nostra merda, molts cops.
2: I divendres passat vam ser al càmping l'Estanyet, a les Cases del Canà. Va ser fantàstic, meravellós, ens ho vam passar genial. I va passar pel programa a l'alcalde per ser entrevistat. Tinc dubtes de si l'home es presentarà a la reelecció per culpa de la pregunta tan llarga que li va fer l'Ernest.
1: A veure, alcalde, aquí aquest municipi aglutina com tres espais, no? Les Cases d'Alcanar, Alcanar Platja, no? I Alcanar pròpiament, no? No, suposo que aquí hi ha... Quin seria el paisatge? Jo sé que ara t'estic fotent entre l'espai i la paret, Però el paisatge preferit de l'alcalde de tots aquests...
8: Ostres! Anem a la polèmica.
1: On va? L'alcalde del... Jo vull saber on va l'alcalde d'Alcanar de tot aquest entorn que hi ha aquí al municipi.
3: Fuà!
1: Yo sé que intentas nada.
4: Joder, si te callas va a hacer la respuesta, coño. Llevas 15 minutos de pregunta.
6: Es lo peor de la profesión.
4: Déjalo que responda, macho.
6: Es que no sirve ni para colaborar.
3: Pobre Marc.
4: Al alcalde que se le ha olvidado la pregunta ya.
3: Escoltem a l'alcalde.
11: Ha acabat la legislatura y aquest home no ha pogut respondre.
12: El problema de usted es muy grave.
1: Jo mateix estava fent la pregunta i vaig pensar, és que és molt difícil de contestar.
3: No entenc ni la pregunta.
1: Jo volia fer una pregunta induïda. Sí, quin és el paisatge dels tres municipis que...
8: Clar, tornem-hi.
1: Els tres municipis d'Alcanar, quin és l'espai que li agrada més o el seu paisatge preferit. Era tan fàcil com això. Però em sabia greu que hagués de contestar aquesta pregunta. Llavors no l'hauria d'haver fet directament.
2: I acabarem amb totes les altres pífies així juntetes.
1: I ara anem a autoperiodar per odiar-nos.
9: Què va passar? Sabem, per exemple, per la Maica Vanguardia.
1: Jo el que he de fer és anar a encarregar les meves vacances en família, que no tinc, no tinc.
4: Tothom riu que està sola.
9: Oh, el calipo m'encanta, ¿verdad? A mi el de fresa.
3: Ostres, depèn de l'època, eh? El de cola també m'agrada molt.
9: Claro, con ese liquidillo al final, ¿verdad?
3: Sí. I m'agrada treure'l tot sencer quan me l'estic menjant i la part de sota està molt tubeta.
4: Estic parlant ara. Al final sí que era animat el debat dels gelats.
1: La cançó del Mundial ja, eh?
5: Ah, sí? El plagio de Waka Waka mío.
1: Te has plagiado a tu misma.
5: Me plagiado, sí.
3: He parlat amb una altra amiga perquè no em crec, no, que aquest estudi no, o sigui, no digui bé.
13: El tardeo és una manera més còmoda.
1: Bé, anem a saludar el nostre concursant. Hola, bon dia.
14: Hem de punxar la trucada, m'imagino.
1: Hola, bon dia. Encantat de conèixer-te. Des d'on ens truques?
15: Des d'on anem a fer feina.
1: No s'entès una merda.
4: A casa nostra és el nostre creix.
3: Ah, sí?
4: El nostre
3: creix.
4: Calla.
3: I la cançó com diu? Ama.

0: el concurs de cantar i d'animar el càmping que va fer la Mar Puga. En si mateix, el concurs és una pífia.
1: Es va entendre perfectament.
2: No, jo no ho penso.
0: Cazorla, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, adéu.
0: Ho pensa tothom.
4: No. Busques futur? L'FP de Vedruna Catalunya Educació t'acompanyem tota la vida. Viu l'escola d'hostaleria amb cuina, sala i forneria o tria els cicles de Vedruna Pro amb orientació real, tutors i feina assegurada. Prepara ja la teva preinscripció a partir del 26 de maig. Tota la informació al web de Vedruna Pro, Escola Superior d'Hostaleria. El futur es prepara avui.
5: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
6: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
7: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
8: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
9: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans...

0: seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105.
4: Encara no saps per què ens escoltes cada dia,
3: però ens encanta que ho facis.

0: desafiament de despertar Catalunya és molt més senzill i lleuger si ho fas amb dues reines com ella, sens dubte. Hem començat l'hora amb un aire monàrquic amb la Madonna i la Sabrina Carpenter, que reinen a les mil meravelles amb aquesta cançó que sigui Bring Your Love. 8:02. Bon dijous, Catalunya, peu a terra, i gràcies per escoltar el Matina Codina.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Dia Mundial de l'Hamburguesa, i el programa d'avui ve més farcit que una hamburguesa del Nando Jubany. Recordeu que avui regalarem un àpat per dues persones a la Bacanal, que és la seva hamburgueseria gourmet del bell mig de la plaça de Vic. Després en parlarem. De moment, bon dia i gràcies. Si us truquen i us pregunten, això és el Matina Codina RAC 105, que és el programa més refrescant de la ràdio en dies de canícula. Jo crec que això es pot dir sense cap mena de problema. Per cert, al respecte de les temperatures, que sapigueu que avui tocaran sostre després d'una nova nit tropical i, en alguns casos, tòrrida.
2: I tant.
0: En punts de la costa nord-est del país. Per estar informat, per activar-te i animar-te a del Matadero. Això és el Matina Codina amb el Xavi Cazorla. Bon dia.
2: Hola.
0: Que ens explicarà aquesta hora què ha ensenyat a les seves filles.
2: Que si volen anar al celler de Can Roca, primer que s'ho paguin elles quan siguin grans. I segon, que vagin amb compte, perquè el Jordi Roca ha denunciat una web fraudulenta que està suplantant el celler de Can Roca i que bàsicament el que fa és que et fa pagar per fer la reserva.
3: Ah, sí?
2: I, esclar, un restaurant on has de reservar amb 11 mesos d'antelació, com és el cas, hi ha gent que si veu una reserva s'hi tira de cap i fa el que sigui per anar-hi. El Jordi Roca ha dit que ells no fan pagar per reservar, així que si és el cas, sospiteu. Que també et dic, si entres a la web del celler de Can Roca i pots reservar taula per sopar aquest dissabte a la nit, sospitar, fill meu, sospitar.
3: Sí, sí.
2: Tia, vols anar al millor restaurant del món? D'avui per demà. Va, home, va.
0: I mira també una mica el link de la web on estàs comprant les entrades. Si és una mica sospitós, perquè això està passant molt darrerament també amb les entrades dels concerts. Per exemple, hi havia testimonis en el concert de Bad Bunny de gent que havia pagat 300 euros per una entrada que no servia quan estaves allà, en el moment de validar-la.
2: Sí.
0: Sergi Ferrer, a qui vols que dediquem avui al Matina Codina?
4: A la Cambra de Comerç de Barcelona.
0: Per què?
4: Molta atenció als que teniu una casa unifamiliar.
5: Aviam.
4: Perquè us venen problemes.
2: Ah, sí?
4: Vaja. Molts problemes si teniu una casa unifamiliar. La Cambra de Comerç de Barcelona està proposant maneres de fer que tothom tingui accés a la vivenda, no? I diràs, ah, que guai, què proposen? Limitar la compra a rics estrangers d'aquests que venen i compren un edifici?
2: Ui.
4: No. I la limitem als fons voltor? Tampoc. Oh. Prohibir que la gent tingui 15 pisos? No, perquè això és de comunistes.
2: Carai.
4: El que proposen és que els habitatges unifamiliars, quan hi hagi manca de vivenda, es puguin convertir en dos pisos diferents.
2: Com?
4: Agafar casa vostra,
2: sí?
4: Gent que té casa única, partir-la per la meitat, no sé si horitzontal o verticalment,
2: ostres.
4: I llavors i fotre veïns a dalt o a baix i que us petin.
5: Joder.
4: Tot això perquè calculen que en 5 anys faran falta 180.000 noves cases. Que seguirem sense expropiar-les en els fons voltor, eh?
2: La Colau,
4: haureu de posar vosaltres, els que teniu casa
2: sola. La Colau està s'ha vuelto loca,
4: eh? La Colau està en un vaixell navegant cap a no sé.
3: Escolta, està molt bé. Quants més siguem, més riurem.
5: Clar, i tant, sempre.
0: Munteu una festa i contracteu-me de DJ. Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
5: És gros, perquè aquest matí he obert el mail
2: i
5: tenia un mail que posa, urgente. Sí. He rebut un mail del papa!
2: Què?
0: Del de Roma o el teu pare?
5: No, ben bé, de la Sagrada Família, en tot cas. He rebut un mail aquest matí perquè sabeu que jo estic en aquest procés, no?, d'acreditar-me per conèixer el papa de Roma.
0: Estàs generant unes expectatives i un hype que, com no puguis conèixer el papa en persona, tindràs
5: agobiant.
0: Una depressió que flipes.
5: M'estic agobiant perquè tenia molta il·lusió i amb aquesta calor estic començant a pensar en l'agobio que em suposa la gent, la calor... Però és igual. Aquest mail posa: "Estamos finalizando la primera fase del proceso de acreditación con la policía".
0: ¡Ostras!
5: Esta fase es muy urgente y se cierra hoy, 28 de mayo, a las 2 del mediodía.
0: Ara ve quan et trobaran els antecedents penals i no hi podràs
5: llavors,
0: anar.
5: Clar, els he enviat la meva foto i DNI que m'han demanat i ara la policia decidirà si jo vaig o no a conèixer el papa.
3: Que fort!
2: Si a més, contacto, yo tengo contacto en la comissaria, eh?
5: Sí, no hace falta. A més, ara que sabem que el papa parlarà català, la missa de la Sagrada Família, clar, que això és notícia, em fa molta il·lusió.
6: No ho sembla per l'email que estàs llegint, que hagin de parlar gaire català.
5: Parlarà el papa català, el mail és per tots. El cas és que els actes es podran seguir a les pantalles gegants del Centre Barcelona, si no m'ha m'acrediten, em consola saber que ho podré veure per les pantalles.
0: Com aquella senyora de, que estava seguint la, la Dui de Puigdemont, no?
5: Correcte.
2: Les mateixes
5: vibes. Després hi haurà anant a l'estadi, es faran rèpliques de la Creu de la Sagrada Família, sí, de Montserrat a processó, concerts dues hores abans que arribi el papa. Vull dir que bé, bé, festa grossa,
0: avui
5: amb això del papa.
0: Avui he dit també que en l'oració que farà l'estadi olímpic Lluís Companys ple a rebentar més que amb Bad Bunny, es volia comptar amb la presència de la Rosalía, una mica per l'espiritualitat del disc Lux i tal, però jo que finalment no...
2: La comissaria de Pablo Clari, tengo un conocido.
5: Pablo Clari. Ara vamos.
0: Marc Puga, la teva felicitat és la nostra.
5: Gràcies.
0: I ahir va ser el dia en què l'Alexia Putellas es va poder acomiadar de l'afició blaugrana després de 14 anys, 500 partits, dues pilotes d'or i un fotimer de títols per la història. President, m'acaba de llegir el guió, hòstia.
6: Si m'ho permets... Doncs m'agradaria llegir-li una carta, una carta de comiat del president de la nostra capital.
0: Home, que sí, home,
6: crec que és important.
0: Ja sabeu que el president Laporta és molt d'escriure cartes a mà. Sí. Ja ho vas fer quan va arribar el Hansi Flick. Sí, i veig que també ara amb l'Alexia per acomiadar-la, no?
6: Exacte. Vaig a procedir per llegir-li la carta. Alexa...
0: No, Alex,
4: ets... moment, no.
0: Comencem malament.
4: No, Alexa no. Fa 14 anys que està al club i no t'has après el nom. Alex, Alexia. Alexia.
0: Tornem a començar, va.
6: Va, va. Alexia.
5: Ara.
6: Ets per nosaltres un símbol, una icona. La gent del Barça t'estimem.
0: Sí, senyora.
6: Gràcies per ser tan guapa.
4: No.
6: Gràcies per dur el braçalet de capitana del nostre escut.
2: Jo sí.
6: Del nostre club.
5: Ah.
6: Et queda de pòster.
2: Bueno.
6: Ets la millor.
2: Sí, però presi, diguem algú de futbol, ni que sigui un moment, va.
0: Ah, sí, perquè mai has dit que, jo què sé, la Minyamal és molt guapa.
4: No.
0: Que ja més que, hòstia, va.
4: Bueno, nota molt. Ja.
6: Perdoni, de l'Íñigo Martínez se n'ha parlat molt, que era molt guapo.
2: Espectacular, molt guapo.
4: Però vostè no, que és el president.
6: El teu joc
2: futbol
6: ens ha enamorat. Les teves escapades per la dreta són màgiques.
2: És esquerrana, juga més aviat d'interior esquerra, vull dir que per la dreta no són tan màgiques.
0: No
2: ha vist
0: ni un partit del femení.
6: Has creat un precedent. Amb tu el futbol femení, doncs, s'ha fet gran. I hi ha moltes nenes a les que has inspirat el seu somni de poder practicar algun dia aquest esport.
0: Ara vas bé.
6: Doncs de manera professional. Avui hi ha paella.
4: Hòstia, perdona.
2: Com?
6: Això era un pensament només.
0: Això no estava a la carta.
4: Però per què?
5: Pensa i parla.
6: Ets l'orgull del nostre club. I has preparat el camí doncs perquè el teu llegat el segueixin les teves altres companyes, com la Pinos.
2: No, Pinos.
6: L'Iua Major.
4: Major.
6: Jerusalén.
2: No hi ha cap Jerusalén.
4: Deus voler dir la Nazaret,
2: la Kika.
4: Que són noms així.
6: Sí, i un llarg.
4: Digue-li Kika.
6: És igual. I un llarg, etc.
0: Molt bé.
6: Ho voleu tot.
5: S'entera menys que jo.
6: No, gràcies per tots aquests anys.
0: Però una llagrimeta, no? No sé.
6: Visca el Barça i visca Catalunya.
2: De fet, ja
5: visca.
6: Postdata.
4: Ui, calleu, postdata, què?
5: Què? Molt bé, Marta.
6: El Barça és...
4: Realment has escrit lo, eh?
6: La nostra vida.
5: Sí, el guió ho ha llegit.
2: I no és Clàudia Pino, que l'hem corregit malament, és Clàudia Pina. És que, de veritat, ens estàs encomanant la incultura aquesta.
6: És igual.
0: És ben foll. Gràcies, president, i bon viatge, Alexia. Moltes gràcies per tot.
4: Alexa!

0: Aquí el convidem sempre per sacsejar el país, per causar el terratrèmol matinal que necessitem per despertar Catalunya sencera. David Guetta, Love Don't Let Me Go, acaba de sonar el Dia Mundial de l'Hamburguesa, família.
1: Opa!
2: Opa!
1: Millor dia de la meva vida, tu.
2: El Dia Mundial de
1: l'Hamburguesa.
0: Avui se'ns fotrà llarg el programa fins a les 11, que anirem tots a cascar-nos una hamburguesa. I sabeu on l'anirem a menjar avui?
3: No.
0: A Vic.
3: Valent.
0: Sí. A la Bacanal, que és l'hamburgueseria del Nando Jubany. I és que avui tenim un tros de concursasso per celebrar el Dia Mundial de l'Hamburguesa al Matina Codina. Tenim un àpat per dues persones a la millor hamburgueseria del món. La va obrir fa només uns mesos el nostre amic cuiner Nando Jubany. Déu-n'hi-do, eh? Bona iniciativa, Nando.
3: És bona, és ben parida, eh?
0: Per si allà no tenies prou restaurants, eh?
3: Ara feia dies, ja saps que tu, a la que fa un parell de dies que no hi ve res, car de mandra. Llavors vaig de fer alguna coseta.
0: No, jo que sóc d'Osona, us dic jo que va causar sensació, eh? Hi havia cues quilomètriques per provar les hamburgueses del Nando Jubany. Es diu La Bacanal i és un projecte que va néixer amb una granja de 150 vaques al mig de les guilleries. Vaques de veritat, que han menjat l'herba de les guilleries, que és la millor. L'objectiu és acostar el producte de proximitat a les ciutats amb una hamburgueseria al cor de Vic i també una geladeria amb el nom de Bacanal Dolça, que ofereix els gelats dels seus restaurants. Ara, amb aquesta caloreta, entra bé un gelat del Nando Jubany, postres creatius i deliciosos i fins i tot la més que coneguda neula feta de veritat amb formatge fresc.
4: Oi, que bo.
0: La boca feta, aigua, Déu meu, quina salivera. I avui, per celebrar el Dia Mundial de l'Hamburguesa, podeu guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Bacanal de Vic. Per fer-ho, només heu d'inventar-vos una hamburguesa. Quin nom tindria? Quins aliments, quins productes alimentaris integraria? 608-717-141.
4: 608-717-141.
0: Tenim un fotiment de missatges, però no sé si hi ha algun membre del programa que vulgui dir la seva.
5: Jo he hecho la hamburguesa... Home. La hamburguesa... Hasselhart 304.
6: ¿Burguesa o hamburguesa?
5: Burguesa. O sea, se dice burguesa, ¿no?
0: ¿Qué porta
5: en inglés es burger, pues en castellano es burguesa.
0: ¿Qué porta la hamburguesa Hasselhart 304?
5: Una burguesa de carne halal.
0: ¿Sí?
5: Lleva nuggets.
0: Joder.
5: Tortilla de patata.
6: ¿Sí?
0: ¿Qué dios?
5: Y macarrones boloñesa.
7: Qué rica.
8: Está buenísima, papa, tío.
5: Está buena, hijo.
8: Sí. Está
6: Debe ser fácil menjar, ¿eh?
7: Sí.
5: La lo comen y vamos.
0: Halal. Primer la hauríem de filtrar. Per les mans d'un dietista professional.
6: Manipulador de
0: l'Isis. És una bomba del
5: colesterol. Tonteria, con eso amo, va rendir mi hijo en el Mundial.
8: Ja veus, tio.
0: A veure què diu la gent.
5: Quiero, hijo.
0: 717-141, segons, sisplau. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia. Soc la Carme.
0: Tal,
9: i
0: Carme?
9: Nosaltres a la nostra família cada any per Sant Joan fem les Warri Burgers, que és hamburguesa, però ens posem molta salseta i moltes coses dintre.
0: Sí.
9: Si tomàquet, si
0: ara.
9: Formatge,
0: ara.
9: Si bacon, el que sigui, i com no ens hi cap a la boca, ens regalim a pel braç, li diem les Warri Burgers de Sant Joan.
7: Encanta.
9: Moltes gràcies i felicitat pel programa.
0: Molt bona. A vegades en el món de l'hamburguesa menys és més, també,
6: sí,
0: perquè
6: sí.
0: Tot el que disfrutes des del paladar, després ho has de netejar aquí a les mànigues del jersei.
6: Sí.
0: No?
6: Molt difícil.
0: Més missatges. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
10: Una hamburguesa de vedella,
0: sí.
10: Formatge,
0: sí.
10: Pebrot,
0: sí.
10: I una rodanxa de pinya, i es diria la pinyata.
0: La pinyata.
3: M'agrada.
4: Home, Francesc, la meva hamburguesa, per exemple, l'hamburguesa Coronomolimbus.
7: Coronomolimbus.
4: Una hamburguesa extraordinària, amb pa integral meteorològic, enciam anticicló.
0: Com és el pa integral meteorològic?
3: A veure.
4: Bé, doncs, consistent, preparat per qualsevol front.
0: I fresc.
4: I fresc, correcte. Ceba isobàrica,
3: sí.
4: Et fa plorar, però amb rigor científic.
3: Vale.
4: La maionesa de boi gaire baixa.
3: Valent.
4: Sembla poca cosa fins que ho cobreix tot. Un toc de pebre, canvi climàtic, perquè cada any pica més, i servida amb predicció inclosa.
0: I
4: possibilitat d'hamburguesa al 80% cap al vespre.
3: Valent, donarem una volta aquesta.
0: Sí, si tarda tant a digerir. A digerir-se, com tu explicar-la,
6: sí.
0: Quina mala nit, mare meva. Va, un últim missatge, hola, bon dia. Hola.
11: Vamos, aquesta cançó boomer. M'heu alegrat aquí, que estic al nus. I estic aquí, vamos, feliç de la vida.
7: Olé.
11: Bon dia a tothom.
0: Molt ben filtrat aquest missatge de l'hamburguesa. Moltes gràcies.
6: De moment tenim guanyadora,
0: companys.
6: De l'hamburguesa Madonna.
7: L'he enviat jo.
0: Bé, ja que hi som, us faig un petit spoiler d'algunes de les hamburgueses que trobareu a la Bacanal de Vic. La Pagesa, per exemple, amb ceba de Figueres, formatge al Pilós de Ripoll, o la Marrana, aquesta m'agrada a mi, amb suc de rostit, salsa yanqui, cheddar...
6: Que bona.
0: I moltes coses més. 608-717-141, envia'ns la teva hamburguesa i quins ingredients tindria i pots guanyar un àpat per dues persones a la Bacanal del Nando Jubany. La seva hamburgueseria de la qual ens explicarà més coses a les 9, perquè l'entrevistarem. Ah. Tornem.
2: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya, tuya.
2: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
12: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance. A foto.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
3: Ja fa dies que li tens, no?
4: Va, és petit. No passa res.
2: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
5: Carlàs canvia. Carlàs repara.
6: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
7: I ara estic amb això.
8: Toca, toca, toca!
9: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: És tan tendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo
11: i el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que costa comprar bé. Ocasión
12: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
15: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
16: Premis Rexen 5.

0: Una meravella com totes les cançons que s'integren al nou disc Nexo de Nil Moliner. Si sou fans del Nil, doncs foteu-vos a l'envena amb el seu nou treball, que és espectacular. El va venir a presentar aquí al Matí de Codina dimarts i la veritat és que va fer les delícies de tots nosaltres. 5 minuts i 2 quarts de 9. Me acuerdo de ti, Xavi Pardo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: De seguida fem les notícies, però abans et vull preguntar si saps què és el millor dels aniversaris.
1: No, què és el millor dels aniversaris? Poder fer un desig i l'esperança que s'acomplirà.
2: Oh. Vigila que dius que és una promo,
0: no és tan profund, no és tan profund. És celebrar-lo, l'aniversari, amb qui més t'estimes.
1: També amb els teus peluts, també.
0: Sí, és per això que Jardiland volen bufar les espelmes amb tu, Pardo, i amb tots els oients per agrair-vos formar part de la seva família. Fins al diumenge 31 de maig trobareu ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Ni obrar per evitar investigacions contra el partit. Pedro Sánchez ahir li va tocar donar explicacions en una roda de premsa que va fer des de Roma, just després de reunir-se amb el Papa, i va dir que descarta avançar les eleccions espanyoles. Va tirar molt d'ironia perquè va dir: ja sé que els que dins del meu propi partit, referint-se a Emiliano García Page i a Felipe González, i ho va dir, ja sé que els que dins del meu partit em demanen que avanci eleccions és perquè saben que arrasaria i volen el millor per mi.
2: Clar.
1: Però jo no puc avançar eleccions només pensant en mi, sinó que ho he de fer.
2: Vacilant el tio, eh?
1: Sí, una vacilada plena d'ironia i de sarcasme.
3: Que gràcia, però.
1: Sí, va tenir gràcia. Aquí va estar bé. En tot cas, va dir que de Zapatero ell s'ha llegit el sumari i que no hi veu cap motiu per retirar la confiança en l'expresident espanyol. I del cas Leire, recordem que això va ser, doncs, això, un parell d'hores després de saber que hi havia aquest escorcoll, va dir que ja es van prendre les mesures que s'havien de prendre en el seu dia en relació amb Leire Díez, i que si es demostra que hi ha algun indici nou, alguna cosa nova, que de moment no sembla, doncs ja es prendran les decisions que calgui. Avui, per cert, comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez.
2: Bueno. Una semanita, Pedro?
4: Bueno, sí, un desayunado. Pardo, acaba ja.
1: Acusat d'aconseguir una plaça de directiu feta a mida i adjudicada a dit a la Diputació de Badajoz. Sí, aquesta setmana, entre David Sánchez, Zapatero i Leire Díez...
4: Bueno... A ver si sale algo de Begoña
5: también. Mira, presidente, ara estarà content perquè aquí tots els partits tenen draps bruts per rentar a casa seva. De corrupció n'hi ha per tothom, a banda i banda,
1: sí.
5: Pardo.
1: I avui hem d'estar pendents també de l'Audiència Nacional, perquè avui declara Jorge Fernández Díaz com a imputat per la Kitchen. També el seu ex... No li sona, la Kitchen,
2: no? No sé qui és el senyor Díaz.
1: També el seu ex número 2, Francisco Martínez. Tots dos estan acusats de ser els cervells de la Kitchen, que és aquesta trama parapolicial que va muntar el PP i el Ministeri de l'Interior durant els governs de Mariano Rajoy, i els demanen 15 anys de presó.
5: I com el pa de cada dia, avui continuen les vagues de professors.
1: Sí, avui hi ha aturada territorial al Vallès, a tots dos vallesos, i també al Maresme. Això després que la reunió d'ahir entre sindicats i govern va tornar a acabar sense acord i amb males cares.
5: Ui.
1: Perquè dèiem, mira, sembla que comencem a parlar el mateix idioma, sembla que es comença a encarrilar, i ahir sortien dient... No ens hem mogut. O sigui, hem passat una reunió més i no ens hem mogut.
6: Escolta, que s'afanyin a tancar negociacions, que arriba l'estiu i els professors necessitaran desconnectar una miqueta.
1: Sí.
5: Ahir una mare em deia que ja estan a punt d'organitzar-se les mares per fer vaga elles, eh? Vull dir, això, tu avança,
2: doncs que facin vaga junts.
5: Tu avança RAC 105. Alguna cosa més sobre els professors?
1: No, avui es tornen a reunir a les 3 de la tarda, en principi.
5: Doncs acabarem parlant d'aquesta marca de roba Patagònia que ha denunciat una drag queen.
1: Sí, a la Patagònia.
2: Ah, claro. Qué bueno.
1: Com a nom de drag queen està molt bé, la Patagònia.
5: Sembla un acudit dolent del matí acudinant.
1: Sí. Doncs és ben real. La Patagònia té milions de seguidors a les xarxes socials.
5: Ara ho entenc.
1: És una activista a favor del medi ambient, d'aquí el joc de paraules del seu nom de drag queen, fins aquí cap problema, però ara resulta que la Patagònia ha decidit treure una marca de roba. I clar, és en aquest punt que Patagònia ha dit no.
2: Feia gràcia fins aquí, Pati.
1: Fins aquí.
5: La Patagònia té una mica una patilla. Patina,
1: agònica. Doncs l'empresa, la marca de roba, Patagònia, no li està reclamant una indemnització, però sí que li demana que, sisplau, retiri la seva marca de roba o que li canviï el nom.
5: Doncs continua amb l'ull posat en aquesta notícia perquè volem seguir l'evolució dels esdeveniments. A part, doncs, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, guapos.
5: 8:31.
7: Hey, it's Lady Gaga.
8: Hey, it's Bruno Mars.
7: And you're listening to my new single...
9: A RAC 105, estàs escoltant
10: Matina Codina.

0: Una cançó que aquest any complirà el seu segon aniversari. Es veu que Bruno Mars va convidar la Lady Gaga al seu estudi de Malibu, li va ensenyar una demo, la van escriure plegats i després es va incloure a l'àlbum Mayhem. Déu-n'hi-do quina balada tan preciosa. Mònica Usart, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: 8:34.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
3: El temps.
0: Jo no moriré amb un somriure d'Eye with a Smile, sinó que moriré de calor. Fa molta calor, no? Una calor bastant inhòspita, inèdita i poc habitual.
1: Sí.
0: Que avui sembla que toca sostre, no,
1: exacte,
0: Mònica?
1: Exacte, avui les temperatures arriben al seu punt màxim, fins i tot amb màximes, que poden arribar als 38 graus cap a l'interior de l'Ebre, entre els 30 i els 36 a la resta del país. I els propers dies sí que aniran reculant, sobretot a partir de dissabte, però tot i això continuarà l'ambient càlid i temperatures normals per mitjans o finals de maig. Tot plat amb sol ara al matí, després a la tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya i algun ruixat al Pirineu, que els propers dies es repetiran sobretot en punts del nord del país i especialment zones de muntanya. I hem tingut una nit que ha sigut tropical en molts punts de la costa central especialment, i també cap a Portbou, per exemple, han tingut nit tòrrida. No ha baixat els 25 graus de temperatura i ara mateix tenen 29 graus. 23 graus a Mataró, 22 a Badalona, 21 a Vallirana, 28 graus a Alella, ara mateix 16 a Lleida, 19 a Tarragona, 15 a Girona i entre 22 i 26 graus a Barcelona, i són 8:45 del matí.
3: Ostres.
1: O sigui, aquestes temperatures, ara aquesta època de l'any, no serien pròpies d'aquesta hora.
0: Si la nit és tropical, on està la pèrgola amb el guateque de salsa i merengue?
1: Exacte. Jo també ho pregunto.
0: Muntem-la tu, ja està.
1: També ho pregunto.
0: Usart, fins després, moltes gràcies. I després d'aquesta crònica de canícula, arriba un concurs de pel·lícula.
4: Home!
0: Amb la Mar Puga i els Mini...
4: Avui m'encanta.
0: Ah, sí?
4: Sí, perquè la pregunta em flipa.
0: Doncs els Mini Matiners, ben atents. Ja podeu marcar el 902-47-705. Heu de tenir entre 3 i 10 anys i respondre correctament la pregunta que farà la Mar Puga sobre biodiversitat marina, peixos i... De què va avui la pregunta?
4: De tauró.
0: De taurunets.
3: Oh!
0: 902-47-705.
3: Escolta, explica què és el concurs de l'Aquarium.
0: Sí, 4 entrades per tota la família. Oh,
3: correcte, és molt important això. M'encanten, són els peluts de l'aigua.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: A veure si es veu de nen o de nena. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tu ets la mare, eh?
6: Sí, soc la mare.
0: Molt bé, ja pots passar al concursant, hola, concursant, quan vulguis.
3: Adelante.
0: Hola, bon dia.
6: Maria. Maria, el telèfon.
3: Telèfon.
0: Ja, Maria. Hola. Hola, Maria, quants anys tens?
6: 10.
0: Perfecte, des d'on truques, carinyo?
6: Des de Sant Miquel de Balanyà.
0: Ah, mira, el meu poble. De veritat que no és tràfic d'influències, ni corrupció, ni blanquets de capitals.
3: La cola!
0: Ja t'ho dic ara. Doncs va, a veure si la Maria encerta la pregunta de la Mar i s'emporta 4 entrades per anar a l'Aquarium.
4: Va, Maria, que fas la pregunta més guai de totes, perquè és: per què alguns taurons no poden parar mai de nedar? Vinga, A, perquè no els confonguin amb estàtues. B, perquè si paren de nedar no poden respirar i moren. C, perquè no els agrada jugar a aletes guietes.
3: Molt entès, aquesta.
7: Jo tampoc l'entès.
8: Aletes quietes, no
4: quietes, quietes.
8: Posa guietes. Perdó, eh? T'hauria de dir com a pingüí, però no em surt.
4: Aletes quietes.
0: Maria, quina és la resposta correcta?
3: Avió negre.
6: B.
0: La B.
3: Marcamos la B.
0: Hem marcat la B.
3: Sí. I la resposta, senyores i senyores, damas y caballeros, és...
4: Correcta!
0: Heu vist que bé, família, ja teniu... Felicitats, ja teniu un pla per fer amb la família, anar a l'Aquàrium. No pengeu, carinyos.
3: No pengeu.
6: Gràcies.
0: Records a Sant Miquel de Balanyà. Si és que som tan llestos.
8: Sou una passada.
4: Mira, dient malament les respostes, l'acerta igual.
0: Sí,
4: o sigui que té doble mèrit.
9: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
10: Matina Codina.

0: Aquest any es casarà la Dua Lipa, eh? L'altre dia va fer el comiat de soltera a Eivissa, per tant, acostumada, ja està acostumada a la calor, perquè el Regne Unit, d'on és ella, també es veu que a rècord, sí? 35 graus, 36 graus, escolta.
1: Un altre que se t'escapa, Ernest.
0: Ah, sí. Bueno, no me'n parlis d'aquest tema. Mira que estava content ara, eh? I ara m'ha recordat.
2: Gràcies, Alan. Ara que he fet la secció jo, saps?
3: Molt mal amant.
1: Perdona.
0: Bueno, això és perquè en algun racó del món m'està esperant, la bona.
4: Sí.
2: Eh? Sí, però dona't pressa, eh?
4: 100%.
0: Per què?
2: Perquè te les estàs veient, Ernest.
0: Em veus al límit de la mort.
2: No, ja. Perquè estàs centrat tant en la feina que se t'estan escapant les bones.
0: Bueno, i... potser està aquí la feina, potser és la Marput.
2: Arribaràs i quedarà com un outlet.
4: Sí, potser sóc jo, el seu amor. Vostè
3: està allà enrotllat o no?
4: No te lo diremos.
0: En parlarem de 9 a 10, d'això, perquè ara us he d'explicar... Que hi ha una aventura, hi ha una activitat, una experiència que heu de viure, de nadar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani.
2: Allà està la teva amor.
0: Això és el que viure, potser és una tonyina del Tunatur, a l'Ametlla de Mar. Ja sabeu, una experiència única que podràs viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el teu primer bateig de mar. Mar? No ets tu. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entra a l'aigua i deixa que el món canviï. Viu l'experiència Tunatur, reserva-la ja a tuna-tour.com, tuna-tour.com.
5: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: A veure, Sergi Ferrer, hem de parlar un moment del Papa de Roma, el Lleó 14.
2: Sí, perquè la visita del Papa a Barcelona portarà una cosa que no havíem calculat, que són els souvenirs turístics específics de la visita del Papa a Barcelona.
4: Ostres, molt bona.
0: No perden l'oportunitat.
2: No, sí. Ja podem trobar-los a l'entorn de la Sagrada Família i a diversos productes que tenen fotomuntatges del Temple de Gaudí i Lleó 14. Clar, són fotomuntatges perquè encara no ha passat. I no són oficials. És a dir, és gent una mica... picarà, una mica viva. Ara mateix us enumero el que podeu trobar. Hi ha ninos del Papa.
4: Que guai!
2: Tasses. Unes capsetes per guardar-hi res, perquè són petites. Unes samarretes, unes llibretes i unes tovalloletes. Vale? Són una merda, estem d'acord.
4: Sí. Compte la samarreta, no me la compri.
0: Jo que volia l'encenador i no hi és, tu.
2: Doncs és el primer que he pensat, no és broma. És una cosa més fàcil, mira, de quan va venir el Papa. Clar. Jo crec que són souvenirs cutres, són típics i són gens representatius dels que és la ciutat de Barcelona. Llavors, ahir vaig estar pensant i porto una proposta de souvenirs per celebrar la visita del Papa que sí representin Barcelona. Començarem amb una navalla que tingui el logo del metro a una cara i després la cara del Papa a l'altra. Llavors, pots apunyalar i quan estiguis traient el ganivet, que és algo típic de Barcelona, dius, ai, mira, de quan va venir el Papa a Barcelona. Això sempre fa il·lusió.
4: I demanes perdó a Déu.
0: Sí, exacte. I aquest és indemne al moment.
4: Exacte.
2: Seguint amb la mateixa línia, una armilla antibales que posi Lleó 14 en protegeix.
1: Olé!
2: Però posa-te-la, perquè últimament està al carrer que no es pot sortir.
1: M'agrada.
2: Hi ha una altra que se m'ha acudit.
3: Les gràcies de gent real.
2: Hi ha una altra que és una figureta d'una casa així petita, tipus les del Monopoly, i a dins hi ha un expat que t'ha tret la casa a tu. I si ensumes les cantonades, fan olor de pipi, com totes les cantonades de Barcelona. Després hi ha un Playmobil que li pots posar o bé roba de mosso d'esquadra o, si vols jugar als infiltrats, roba de profe. Llavors pots canviar les dues.
1: Ah, molt bé.
0: Hi ha una aquí no hi ha res del Papa, allò.
2: No, bueno, però li poses...
1: Li venia de gust dir-ho.
2: Una creu.
1: Li venia de gust dir-ho.
2: De fet, això de que no té res amb el Papa m'ho pots anar dient a partir d'aquí. Una reproducció de l'ego del barranc de Collbató amb dos ninos i un d'ells, si apretes un botó, cau.
0: No, però hi ha el Papa allà salvant Isaac Andic.
2: De sobte el Papa té superpoders i vola.
1: Bueno, és que el que cau és el Papa, de fet.
3: Mal gust.
2: Estic assenyalant, però és poc radiofònic. Una figura del Papa amb patinet i un xandall del PSG. Per exemple, aquesta també seria típica d'aquí. Després, una sangria dolentíssima amb la cara del Papa de litre i mig que costi 18 euros.
1: Oh,
2: Després, una cartera amb el logo també del Vaticà que quan surts de la botiga ja no la tens.
4: Molt bé.
2: És la cartera típica de Barcelona.
1: Dura poc. Mira
0: que deu ser barata la cartera.
2: Sí. Després hi ha un tren de joguina amb el logo del Papa també, si vols.
0: No, perdona, s'hauria dit ten fe. En lloc de Renfe.
2: És que ho anava a llegir. És un logo que posa ten fe. És un tren de joguina que l'has d'encarregar i et diuen, vale, arriba a la botiga a les 3, però al final arriba a les 8 del dijous següent perquè arriba tard i després descarrila.
0: Ja ho havíem entès.
2: Després hi ha un Jesús de plàstic que converteix el cafè en gel en cafè amb llet.
6: Oh, bonic! Oh.
2: És el típic problema que tens quan arribes a Barcelona.
3: Si sento la lactosa i et passes a...
2: Joder, Marta, no estàs comprant res avui, tia. I per acabar, aquest és l'última hora, perquè hi ha una foto... A veure, si això no ho ofena ningú. Una foto de Bad Bunny amb Salvador Illa.
0: Vale? Sí, és veritat.
2: Llavors, això pot... Se m'ha acut una samarreta i que amb la samarreta et donin un USB. I en l'USB hi ha gravada les cançons que Bad Bunny va fer sobre el seu pas a Barcelona. I diràs, ostres, quines cançons? Sí, jo no m'he assabentat d'això. Doncs són aquestes.
6: M'he pedido...

0: bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Quina meravella.
0: Per cert, si voleu veure el videoclip d'aquest megamix dels hits de Bad Bunny parlant de Barcelona, entreu a l'Instagram de RAC 105, perquè som virals, família.
2: Sí,
0: som virals amb el videoclip d'aquesta orfebreria radiofònica que acabeu d'escoltar. 11 minuts i les 9 del matí.
3: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
4: A l'ataque!
5: Tinc un viral de l'extra.
3: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
6: RAC 105 Barcelona.
7: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
8: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zaro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
9: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
10: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
11: Césped Solución.
12: Més informació a céspedsolucion.es.
13: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge...
14: Ara,
13: diumenge.
14: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: abans de res.
1: Ole, ole! Tremendo swing de les olives a l'espanyola, eh? I és que ja sabeu que ha arribat el bon temps i, per tant, volem que feu un aperitiu com cal. Et diré més, com el que et mereixes, gaudint-lo amb els amics, la família, la parella i sempre amb l'espanyola. Perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Per això, aviat regalarem aquí al Matina Cuina lots d'olives a l'espanyola amb les clàssiques farcides en xova, les de seitó, les pícares amb jalapenyos o les noves de Gildas i el darrer llançament família que és les olives farcides d'anxoves de l'Escala.
2: Uau!
3: Les necessito ara.
1: Uau, aquell punt saladet, eh? Allò que dona tanta energia per rematar un bon dia d'estiu. Participa i sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
4: És l'espanyola una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
1: Sabeu què penso?
3: Què?
1: Al cotxe sempre hi hem de tenir una llauneta d'olives a l'espanyola.
3: Absolutament.
1: Saps per què?
2: Per què, Ernest?
1: Perquè hi ha moltes retencions a Catalunya.
5: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
1: Ai, mentre esperes, doncs vas picant. Sí, Ferran Aràndiga, hi ha molt pollastre avui a la xarxa viària o no?
6: Bon dia, doncs de moment tenim un matí força complicat. Continuem la jornada amb un tall a hores d'ara per manifestació del professorat a la C32, tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Als voltants deixa fins a 4,5 km de retencions. Pel que fa a la resta d'incidències, però, fem un petit repàs. Destaquem que l'accident a la A2 de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona provoca encara 8 km d'aturades des de Castellbisbal. Precisament a la A2, en aquest punt de Castellbisbal, hi ha hagut un altre accident que deixa un carril tallat en direcció Barcelona, provocant 3 quilòmetres de lentitud. A la ronda de dalt ja es reobre el carril tallat per un accident a causa d'aquest col·lapse des de Santa Coloma de Gramenet fins a Esplugues en tot el seu tram en sentit Llobregat. Per altra banda, a la C58 tenim també aturades entre Montcada i Barcelona per un altre accident en sentit sud. Per últim, a la AP7 també hi ha cues habituals entre la Roca i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord, tot plegat, agreujat per una avaria que talla un carril a Sant Cugat en sentit Tarragona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem.
7: Matina Codina.

0: singular i amb un talent extraordinari, va, aquesta cançó que es diu Inigualable, perquè són inigualables i insuperables. Ara ja a les 9 parlant de la Melody.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Aquest que sonava era Max Navarro. Lillo, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia a tothom. Ahir a l'Hormiguero van entrevistar la cantant Melody.
3: Hombre,
2: que té nova cançó, Melody, eh?
4: Soy viva hace un año ya de lo de la Eurovisión.
2: Sí.
4: Que lo de los israeles me robaron la victoria.
3: Sí, vas a cantar esta, ¿no?
5: ¿Los israeles?
4: Los israeles, aquells. Yo no quiero entrar en política ninguna.
0: Estabas desapareguda y si no fos por Pablo Motos ya
4: exacto,
0: ningú parlaria de tu.
4: Claro, ¿qué ha pasado con el Hormiguero?
2: Bueno, anava a dir que tens nova cançó, que és veritat, però clar, tampoc és nova, perquè és la Hilari Hilari Lé de Xuxa.
4: Pero es buena, nueva.
0: Sí, és de l'any 88, sí, del show de Xuxa.
2: Però la cantes tu i a més està molt bé. Te l'has fet teva, no? I Melody ha explicat per què aquesta cançó...
0: Tu has dit que està molt bé, la cançó?
2: Sí.
0: Tu l'has escoltat, la
2: cançó? Sí, sí, perfectament.
3: És top, és top, i m'agrada.
0: Sí, bueno, és top, eh?
2: Ja saps que
3: és top. Està guapa.
4: És top.
3: És de petarder.
4: Sí, sí,
0: sí. A partir d'ara, quan contracti gent aquí, faré abans un càsting previ de gustos musicals, perquè
3: el vostre criteri...
2: La qüestió és que, Melody, t'han preguntat com és que fas aquesta cançó ara de cop i volta i no una nova teva pròpia, no?
6: Mucha gente que se lo está gozando y también hay una pequeñita parte que ha dicho, Melody, ¿y por qué no has sacado un tema inédito o un tema tuyo? ¿Qué pasa? Que yo siento, a mí me apetece gozármelo. Ahora viene el verano. Me apetece que bailemos, que lo pasemos bien, que nos olvidemos un poquito de todos esos problemillas que todos tenemos y de tantas presiones y que nos lo disfrutemos con ese hilarilé. Y luego en septiembre vienen temas muy potentes, inéditos, pero ahora vamos a bailar y vamos a pasarlo
2: ole
6: bien.
2: Tú, bueno, ole tú.
0: Té una pinta que està en una crisi creativa tremenda, que s'estava tocant la figa a quatre mans.
4: Exacto.
0: I va dir, a veure, què fem?
3: He vist la imatge.
0: Una versió.
3: He vist la imatge, la Melody entrant al plató en aquesta capsa com de Barbie, no? Amb una cara com de meme absoluta i que es posa a cantar això i és bastant graciosa.
4: ¿Qué dice?
3: Sí, ¿qué digo? ¿Qué digo?
4: ¿Te ha gustado?
3: Me encanta.
7: Buena entrevista, lo hiciste muy bien, Melody.
4: Muchas gracias, hormiga.
3: És un personatge.
0: Desprèn, ansietat i caspa als quatre costats.
8: Vídia, no te la vas a coger.
0: Què més va dir?
2: Segur que li va molt bé, que l'escoltarem a moltes festes, discoteques i tal. Això sí, per presentar-la als llocs haurà d'anar en cotxe o en tren perquè Melody va explicar que té pànic als avions.
3: Ostres. Home!
6: Yo tengo un problema serio con el tema de volar y tengo que solucionarlo porque si Dios quiere me quedan todavía unos cuantos vuelos que coger.
9: Sí, sí, sí.
6: Pero lo paso fatal.
9: ¿Cuándo lo pasas peor? ¿Cuando despega o cuando aterriza o durante?
6: Yo lo paso, mira, yo cuando va a despegar y yo escucho, porque hay un momento, si no me estoy equivocando, que como que el motor empieza a sonar de otra manera, ¿no? Será por el arranque,
9: porque
6: ¿no?
9: Va a empezar a acelerar mucho, entonces empiezan como a calentar, empiezan...
6: Y yo ya, ahí yo ya pienso que se va a calentar, va a tener un calentón y nos vamos a la leche. Y en el momento que ya sube, hay un momento como que esos motores hacen... que agarra a mi hermano. Lo pasó muy mal. Y luego con la turbulencia. Dicen que con la turbulencia no pasa nada.
0: No es la persona más elocuente del mundo explicándose.
4: No, pero me había entendido, ¿no? Lo que digo, cuando el motor se va un arranque.
0: S'ha entès. Tant de bo algún día agafis un vol d'aquests.
3: No,
0: vigila,
3: Toni.
0: No
3: digues això.
0: Que no troba pista.
2: Toni.
4: ¿Qué quiere decir?
0: No.
2: Nada, es un señor que se queja todo el rato. No.
4: Ah, me gusta mucho.
2: Per cert, si pensàveu que Melody ha tornat més tranquil·la després de la turra aquella d'anar cantant a totes les intervencions que feia a tots els mitjans, que sapigueu que no, que ahir ho va tornar a fer, però no la diva, que s'agraeix, sinó de cop i volta una cançó de quan era petita.
4: Ostres.
2: D'aquestes de... No el goril·la, però sí la de Pata Negra.
4: Pata Negra, mític.
6: Los huevos fritos con papa frita y mojé sopita en el huevo frito y me puse llena de amarillito de la yemita del huevo frito y dice...

0: bueno, sí, señora.
1: Buena canción.
0: Es divertido.
2: Es una persona que em molesta.
3: Es gustoso, ¿verdad? De cantar.
4: Hòstia, el contrast aquí a l'estudi del la somriure risa. De la Mar i la cara de fàstic de l'Ernest és increïble. Increïble.
1: M'he passat superbé.
2: Tenir la Melody de veïna.
5: Oh. No, no, calla.
2: A mi em fa patir que si la Mar hagués nascut amb el talent, amb la virtut de cantar bé, és una cosa que no ha passat. No
1: sí,
2: ha passat.
1: Jo canto bé.
5: Sí, sí, sí.
2: Sí, segons,
1: bé.
2: Segons qui.
1: Jo canto bé.
2: Segons
1: jo,
2: qui, segons qui. Cantar. Segons qui.
1: Segons jo, que tinc estudis de cant. Tu.
2: No, vull dir que series la Melody, que jo crec que tens aquest punt Melody. No,
1: que... no, jo crec que no. Jo crec bastant que no.
2: No, però no, melodies, no, no parlo de l'estil. No. Vull dir que aniries cantant pel racons tota l'estona. No? Tens aquest punt de... Tens aquest punt d'essa diva, no? Tens aquest punt de...
1: Sí, sóc jo. Poderosa.
2: Jo crec que es confirma, sí, sí. Es confirma que aquesta noia no...
4: No hi és tota, no?
2: No hi és tota. I que no... No crec que, no crec que la seva carrera no té futur.
4: És com una Lola Flores parlant per això, eh? Vull dir, com en Jova.
1: És una senyora gran des que va néixer. Sí, sí, és una iaia.
3: Muchas gracias a todo.
1: És així, ella és així, bueno, des de petita. I això és un meme i per això s'ha fet tan famosa la Melody.
2: A mi m'agradaria recordar que Marc Puga i Alan Lillo han reconegut públicament
4: sí, sí.
2: Que els... Bueno, que estan enamorats de... d'aquesta cançó.
3: Es buena! Ara.
5: La que té estudis de cant, diu que aquesta està molt bé.
1: Ah, és una, he dit que és una cançó petarda d'estiu per anar de festa i passar-t'ho bé. Sí. I ara els cinc, que aneu aquí d'experts no, musicals,
5: no, no
1: aneu a una festa
5: aquí.
1: Aquesta nit i us posen això
5: no hi ha cinc.
1: I us ho passeu teta. Bueno, els quatre.
2: Jo crec que jo com a DJ la poso.
1: I aixeques
2: no,
1: a la
2: no.
1: Gent.
2: I em rebenten el cap a glaçons.
1: Ah, fes-ho, fes-ho i
2: provareu, provareu, provareu. Provareu i ho gravaré en vídeo.
1: M'ha semblat perfecte.
2: Alan Lillo, moltes gràcies.
4: A vosaltres.

0: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
5: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
4: Taxi? On sigui!
5: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
6: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones, per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
7: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement y només si ets major d'edat. Ocasión
9: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
11: Les notes del nen, les obres a casa...
10: El manteniment del cotxe...
11: Ah, no, això no és cap càrrega.
12: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
13: Peugeot. Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: Entre mil cometes, aquesta és una novetat de Rec 105, perquè tots sabeu que és original de la Madonna, Like a Prayer, en versió actualitzada de Josh Fawad. 9 i 11 minuts del matí, dia mundial de l'hamburguesa, Marc Puga, eh?
1: Sí.
0: Estàs contenta o no?
1: Estic supercontenta perquè m'encanta l'hamburguesa. És una cosa... Sí.
0: Ja saps on fan les millors hamburgueses, no?
1: Home, ui, i tant que ho sé.
0: A la Bacanal David, que és l'hamburgueseria del Nando Jubany, i el tenim en antena ara mateix. Nando, molt bon dia i feliç dia mundial de l'hamburguesa.
2: Hola, què tal, amic?
1: Bon dia, Nando.
0: Com estàs, guapo?
2: Com estem? Molt bé, doncs mira, avui de moment no faig hamburgueses, faré d'altres coses, però hamburgueses també en farem. I us esperem, que si voleu venir ja ho sabeu.
3: Ai, escolta, sí, sisplau.
0: Parlem un moment de la Bacanal, perquè la vas inaugurar fa uns mesos. Explica'ns per què vas tenir una altra d'aquestes il·luminacions de bombeta teves.
2: Bueno, això va ser per tancar aquí la família Rovira de Sagàs, que en saben molt, veien... hi ha una manera de dir que et diu tancar en cercles, és a dir, nosaltres vam agafar amb el Santi Tona, vam agafar... vaig ser soci d'ell i vam tenir, un ramat de 150 caps de bestiar a Vilanova de Sau.
0: Sí.
2: I quan vam tenir el bestiar, després vam millorar la carn, vam barrejar llimosí i mangos, vam mirar que l'explotació més o menys fos sostenible i que el Santi es guanyés la vida i que per allò pogués subsistir, que va costar molt perquè amb la sequera i això... La feina de pagès és molt difícil. Jo crec que són uns dels herois d'aquest país. Els herois, per
0: home, total, totalment. Un país,
2: un
0: aplaudiment
2: perquè
0: pels pagesos.
2: Perquè sense ells aquí no menjaríem, no faríem res de res. Això ho hem de... Això ho hem de tenir tot. I després el que és més content és que vam poder, vam donar compte que si no fèiem l'hamburgueseria, un animal de 500 quilos només té dos filets entre cocs. La gent es pensa que tots els... que l'entrecó... que cada vedella porta molts filets, molts entrecots, no? Després hi ha tota la carn, la cuixa, l'espatlla, la falda... Hi ha moltes altres peces que s'han de fer per guisar o s'han de fer per fer hamburguesa. I després hem decidit, doncs, una hamburgueseria per poder pagar més d'aquesta carn, que el tant que ponies més de la vida i que poguessin anar bé. I aquí va tot. I com que saps que no en sap o res, doncs va, fem una hamburguesa.
0: No.
3: Quina gana m'està entrant.
0: Escolta, Nando, hi ha una mica de dificultat, s'entretalla una mica, no sé si un deba de cobertura o si vas amb el mans lliures al Bluetooth.
2: No, estic en un lloc, estic a casa meva, estic a la Sant Julià de Vilatorta, Vilallons, que sí. No hi ha gaire cobertura. Aquí jo crec que ho fan perquè no tinguem gaire comunicació i no l'hauríem gaire.
1: Okay. Hola, estàs
0: escolta, a veure, això està de nassos perquè, com bé acaba d'explicar el Nando, són hamburgueses de proximitat perquè aquestes 150 vaques estan al mig de les guilleries. És una qüestió que crec que s'ha de tenir en compte i que és fonamental per aquesta qualitat que vol servir el Nando a la Bacanal de Vic. A veure, aquestes hamburgueses, Nando, deuen ser molt especials perquè tu ets un cuiner de bandera, com ja saps, tot Catalunya.
2: Cada 15 dies surt normalment matem un mascle i una femella
3: valent,
2: per barrejar els animals.
0: Sí.
2: Tot aquest moment agafem una que és més grassa i una que no és tan grassa.
0: Sí.
2: I no hi afegim greix del ronyó ni res. Només que fem les millors carns, les que no tenen, per exemple, no posem ni el terret, ni el conillet, ni totes les parts que tenen nervi. I després ho fem amb la part més bona d'una vedella que es pot fer l'hamburguesa, doncs només la piquem i prou. I la congelem. La congelem, que està, doncs, un mes i mig, 15 dies, i després cada dia traiem les que necessitem. Això si posem sal i pebre, perquè no evolucioni, no posem ni sal i pebre, i la sal i pebre li posem com si féssim un entrecot a la planxa.
3: Molt bé, quina gana.
2: I poder tractar la carn la millor manera possible per trobar el gust i al final que sigui el màxim de bona.
0: Escolta, l'hamburguesa és un plat que té èxit a tot el món, absolutament.
4: Ara.
0: Però avui, que és Dia Mundial de l'Hamburguesa, Nando, tu què creus que ha de tenir, més enllà de la bona carn que tu ja tens, una bona hamburguesa? La millor.
2: Bueno, ha de tenir, sí, per anar bé el pa. És a dir, nosaltres ens fem fins i tot el pa, és a dir, fem un brioix que deixem reposar 48 hores, un brioix amb poca mantega, que al final hi posem una mica també del greix de l'animal. Això també canvia. En vez de fer servir greix de porc o mantega, hi posem una mica de greix d'aquestes vedelles. I després, doncs, aquest pa ja és nostre, és personal. Saps? Ja no hi ha un pa que el fa una gran empresa, que tots mengem el mateix pa, com passa bastant amb les hamburgueseries. I després, per mi, l'hamburguesa ha de ser una hamburguesa. Ha de ser una hamburguesa, si t'agrada poc feta, més poc feta, de molta qualitat de carn, i que no sigui smash. Quan tu fas smash, que l'únic que fas és caramelitzar la carn,
3: ara.
2: Que fa almallar la carn, ara. Pot ser... Hi ha el que podem posar-hi qualsevol tipus de carn, perquè el gust, trobaràs un gust entre carn i rostida, no? o planxada, no? Oh. I aquesta manera, quan tu fas que hi ha un dit de carn o un dit i mig de carn, que tu trobes el sabor d'aquella carn, no pots enganyar amb res.
0: Sí, aquesta hora...
2: Perquè en aquest món de les hamburgueses hi ha... Hi ha de tot, hi ha bo i no tan bo.
4: Sí, senyor.
0: Nando, tenim la boca fet aigua en aquests moments tots els integrants del Matina Codina.
4: Sí.
0: No som de pedra, són les 9 i 16 i no hem menjat res, vull dir que ara ens fotríem una hamburguesa
2: us convido,
0: de...
2: Us convido a venir quan vulgueu, ja ho sabeu.
4: Ai, Nando, que feliç ens fas.
1: Vindrem, Nando.
0: Quina és l'hamburguesa estrella de la Bacanal de Vic? Que això està allà a la plaça,
2: I ara fem una hamburguesa d'angus de l'Empordà. De l'Ajuda de l'Empordà.
0: Sí.
2: Perquè sigui diferent, La que està més bé és la Bacanal, o també la Pagesa, que només porta un rovell, només porta un ou ferrat, el formatge de Ripoll, d'una gent que ho fan molt bé, i que és una obra social. Després hi posem una ceba tendra passada per la planxa,
0: collons,
2: i una salsa que fem amb els ossos d'aquesta mateixa vedella. Aquest és molt bo.
1: Vam fer
2: una amb múrgoles a la crema, que és l'època de les múrgoles.
0: Vam.
2: Fem una de guaiú de l'Empordà, que està increïble, amb múrgoles a la crema i moixernons a la crema.
0: En total, quantes hamburgueses tens a la carta de la Bacanal de Vic?
2: Ara, normalment entre 8 i 10 no en tenim més, perquè després tampoc no té significat, però les anem canviant.
0: Molt bé.
2: En tenim... pollastre del Montseny, en tenim de porc dels de Sagàs, de la família Rovira, i tenim la de vaca, tenim la de vedella, tenim aquesta de guaiú...
4: Estan tenim una de vegana, Nando, que n'hem fet una de vegana.
2: De vegana també la tenim.
4: Valent.
0: N'hem fet una,
4: Dius, sí. N'hem fet una. Sí. Fet. Ell aquesta, no volia, perquè ell és molt de carn.
0: Aquesta l'ha pensat el Nando del Matina Codina.
4: Li farem una vegana i li cardarem carn. Li vaig dir, no li podem cardar carn. Si
2: no, vegana, carn, no.
4: No, la farem de... És una altra cosa. És com amb cigrons i coses.
0: Escolta, jo tinc una...
2: Ara ho has dit, cigrons.
4: Valent.
0: Tinc una proposta per tu, Nando. Ria el Nando. Val? Que és que posis a la carta l'hamburguesa del Matina Codina. Jo crec que tindria molt èxit, perquè aquí
2: sí,
0: us dona...
2: Va, doncs, com, una cosa,
0: com bé saps, ens escolta
2: cosa,
0: tot Déu i ser mare.
2: Avui t'ho demanes amb els oients quina per ells seria la millor hamburguesa, amb els millors ingredients que ells hi barrejarien, i entre tots la construïm i la faig.
1: Vinga,
2: la setmana que ve la posem tota la setmana que ve a la Bacanal.
4: Oh, que guapo! Hola, que guapo!
1: Quina alegria.
0: Sense ànim de condicionar, tu què hi posaries a l'hamburguesa del Matina Codina, Nando? Com hauria de ser l'hamburguesa del Matina?
2: A mi m'ho demanes a mi?
0: Sí, aviam, jo crec que ha de ser...
2: M'ho demanes a mi, jo aquí hi posaria...
0: Sí.
2: Jo hi posaria, a part de la carn, jo hi posaria una rosta de cansalada.
4: Vale. Oi, com ens coneixes, gamberro.
5: Sí, senyor.
1: Com ho saps?
4: Clar, pensa que si és la del Matina Codina ha de ser una hamburguesa molt pesada.
2: Que la gent hi afegeixi més coses.
4: Vale. Ja tenim la base.
0: Ja tenim la base. Escolta'm, ja per rematar-ho. També, al costat de la Bacanal, tens una geladeria que és la Bacanal Dolça, no? En aquest cas, aquí tens gelats...
2: Exacte, allà fem gelats amb uns polos que em diuen el Macagum, fem el Dràcula, que també... Bueno, fem diferents coses, fem aquesta obolera de xocolata amb Nutella, fem un cortes, fem que la galeta sigui feta... Tots els cornets són fets amb niu, la que vas de fer, i mirem de fer un gelat també amb la llet d'aquí a Osona, el màxim de frescos i el màxim de carinyo possible.
0: Brutal. Doncs escolta'm, avui entenc que teniu obert perquè és el Dia Mundial de la Burguesa, no?
2: Sí, ara ja no tanquem cap dia, ara ja a fons.
0: Doncs tots els oients del Matina Codina aneu a fer una visita a la Bacanal de Vic, que és l'hamburgueseria del Nando Jubany.
4: Sí,
0: gràcies per atendre'ns, que tinguis un dia fantàstic. I avui tenim el concurs amb el Nando i la Bacanal, que, en què sortegem un àpat per dues persones, que per nosaltres ja sabeu que és la millor hamburgueseria del món. Nando, ja et passarem els ingredients que diuen els nostres oients, entesos?
2: Moltíssimes gràcies.
0: Un petó guapo.
1: Gràcies, bonic.
0: Gràcies.
2: Adéu,
4: família, adéu.
3: Adéu, Nando.
0: Val, llavors, entenc que canviem el tema del dia, ara, o no?
4: Hem de fer el que digui el Nando,
1: si volem una hamburguesa a la carta.
3: Em menjaria quatre, ara mateix.
0: Bueno, jo crec que podem mantenir el tema que estàvem dient, que si inventa la teva hamburguesa, hi poses un nom i ens dius quins ingredients hi hauria, i si algú vol participar dient-nos com hauria de ser l'hamburguesa del Matina Codina, que hem dit que tindrà el pa, aquest brioix reposat 48 hores,
3: correcte,
0: amb la carn de la vedella del Nando Jubany, i una rosta de cansalada. A partir d'aquí... Què hi posaríeu?
4: Cardeu-hi coses,
0: Cardeu-hi coses. 608-717-141.
3: 608-717-141.
0: Per celebrar el Dia Mundial de l'Hamburguesa tenim un àpat per dues persones a la Bacanal de Vic.

0: 9 i 24 minuts. Déu-n'hi-do, quina força, quina energia, quina potència, quin vigor, quin poder que tenen aquest trio format per David Guetta, Afrojack i la poderosa veu de la Sia, Awake Tonight. Home, amb la calor que fa, sí que estem despertos, desperts la majoria de la nit, eh? Costa dormir, aquests dies.
1: Sí.
0: De fet, d'aquesta calor de canícula en parlarem ara amb la Mònica Usart, que també ens explicarà quins són els aliments que més refresquen en èpoques de calor.
2: Mira!
0: De seguida al Matina Cuina. Hem de parlar del nou fitxatge que ha fet el Futbol Club Barcelona i encara moltes coses més, fins a les 10, en aquesta hora de dijous, 28 de maig del 26. Dos segons, i tornem de seguida.
3: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
4: Arriba una merda.
3: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu al Matina Cuina.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: Això és boníssim. D'on és?
5: És de Dia.
8: De debò?
5: Sí.
8: Molt bé.
5: Avui, a Dia, la patata per només 3,50 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
9: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
10: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
9: Taxi? On sigui.
10: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret. Ocasión
12: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15.000.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Jo proposo que ara quan vingui el papa de Roma el rebem tots com si fos una reifa ibicenca amb aquesta cançó de la Bebe Rexha que es diu New Religion. Saps què vull dir? No. Original de Faithless, que estarà en aquest any també al Festival Cruïlla. 9:45. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Avui recuperem una cançó dels teus amics Xiula.

0: Què et sembla?
1: Home, bons records, no? De l'any passat, que és quan la van fer, no?
0: És veritat.
1: De fet, la Mònica Usart, aquesta setmana, va ser ahir o abans d'ahir que vas anar a l'altaveu de Televisió Espanyola?
0: Abans d'ahir.
1: Sí. Vas parlar d'aliments que refresquen el cos.
0: Clar.
1: Ara que fa calor de juliol, perquè avui és 28 de maig, però podria ser tranquil·lament que 28 de juliol. Voleu sentir què va dir la Mònica a l'altaveu de la 2CAT?
2: Sí, clar.
3: Coses que sí que van bé per refrescar-nos, sí. I coses que no, que hem d'evitar, que potser això ens ho passem una mica més per alt.
4: El nostre cos és com si volgués, entre cometes, menjar aigua. Per tant, has d'intentar agafar aliments com la síndria, el meló, també les maduixes, que et puguin aportar aquesta hidratació. I, a més, quan tu tens molta calor, és molt plaent menjar-ho. Tot el que és fregit,
3: les patates.
4: No, tot el que és fregit, fatal. Fora. Per què? Perquè el nostre cos necessita més energia per fer la digestió.
3: Compte amb l'alcohol, no? Que a vegades allò, platja, ai, ara una cervesa ben freda. I diuen que contraproduït.
4: Deshidrata. Tenim el iogurt.
3: Iogurt bé, també, no?
4: El iogurt també és positiu, és refrescant i et pot anar molt bé, també, a més, fàcil de digerir, que això és molt important. Infusions que estan calentes o un caldo calentó, generes que sui. Aleshores, el suar es regula la temperatura i et refresca. Això no sempre va bé, perquè si estàs en un lloc que fa molta xafogor, amb molta humitat, que el teu cos sui no és bo, perquè no pot deixar anar aquesta suor, no pot desaparèixer el teu cos.
3: Ah, molt bé.
4: La sensació augmenta.
3: Ho explicaves la setmana passada.
1: Sí. És una professional polifacètica, toca bé tots els pals, meteoròloga, astrònoma, dietista...
5: La de coses que pots arribar a explicar quan no t'està interrompent ningú. És increïble.
6: Escolta, dóna-li una forta abraçada a la Dana Eboronat.
0: Ja li donaré dimarts que ve.
6: El dimarts que ve,

0: Sí, m'ho recordes.
1: A Mediapro, la vaig conèixer allà.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Estava allà treballant a Gol, molt bé, molt simpàtica.
2: Sí,
1: què
2: feies tu a Mediapro, Lluís?
1: Bueno, vaig estar de visita, vaig tenir l'Àlex Pintanell, també, bons amics allà a Mediapro, els fantàstics, Aitor Lagunes, etc.
2: Etc, perquè no saps ningú més?
1: Correcte.
3: Va, després d'aquests consells alimentaris...
4: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
3: Us expliquem que els termòmetres avui tocaran sostre.
0: Que mengeu síndria. Mira, ja comencem el dia amb temperatures molt altes. De fet, hem tingut nit tropical en punts de la costa, sobretot de Barcelona, i nit tòrrida, fins i tot, cap a Portbou, amb aquesta tramuntana reescalfada que ha fet mantenir la temperatura per sobre dels 25 graus. Ara mateix a Portbou, 30 graus, 26 a Mataró, 24 a Girona i també a Cervera, 21 a Lleida, 24 a Tarragona i entre 26 i 28 graus a Barcelona. La temperatura va pujant ràpidament i avui toca sostre aquesta temperatura. Al migdia, màximes que poden arribar als 38 graus cap a l'interior de l'Ebre, entre els 32 i els 35 a l'interior, que no... sobretot Catalunya Central, Pla de Lleida i també sectors del prelitoral, i a la costa fins i tot 32-33 graus. Fixa't. Per tant, caloret avui. I al matí més sol i després a la tarda amb algun ruixat només al Pirineu. Demà es mantenen les temperatures sense canvis i a partir de dissabte a poc baixen aquests termòmetres i a mitjans de la setmana que ve es normalitzen.
3: Es normalitzen, què vol dir?
0: Que tindrem calor, però no tanta. Per exemple, dilluns entre els 26 i els 31. Avui estem parlant de valors encara de 36, 37, 38.
2: Clar.
0: Doncs mira, quedaran més frenats, més normalitzats.
2: Clar.
3: Mònica Osart, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres,
3: un iogurtet amb una mica de meló i seguim, no?
0: Si vols et puc fer el menú d'un dia sencer, que el portava preparat i no ho vaig fer.
2: Ai, va, ràpid, va.
0: Podries esmorzar, que podries dinar... No, no, ja està.
2: Bueno, però el pots fer molt ràpid,
3: no,
2: a mi m'interessa.
3: Un esmorzar refrescant per l'equip del Matina Codina.
0: Doncs
3: avui, a les 11, què seria?
0: Iogurt amb fruita, per exemple.
3: Res, que l'Alejandro de baix em donarà a mi un iogurt.
2: Però tampoc el demanaries, Ernest, un iogurt amb fruita.
5: Clar, no pots sucar, ha de ser gran.
3: Tens tota la raó.
5: Ha de ser gran per poder sucar el bocata. Hauries de
6: demanar iogurt amb bacon, pots.
3: Jo aniria contracorrent, com sempre, i ha dit la Mònica no fregit, doncs em donaré una entrepà de... un bocata calamares. Amb una pinta de cervesa.
0: No ho facis avui, això.
2: És el que recomanen tots els nutricionistes.
3: Tots.
1: No t'oblidis del record, Mònica.
0: Sí, tranquil.
3: Hòstia, demà l'hem de trucar, la Danae, va. Truquem-la, pensem-hi entre tots.
2: Si ho intentem i no ens l'agafa, perquè aquest senyor és pesadíssim.
3: Produïm-ho. Avui li escriuré i li diré, posa't el despertador, que demà et truquem, que el Lluís està molt pesat.
2: No, és quina il·lusió li fa, ara, a les 8 i quart.
1: Bueno, és que ho vau dir l'altre dia, em vaig quedar en el programa i no vau recollir el tema aquest de la trucada, vaig estar 3 hores esperant.
2: Ostres, sap greu, Lluís.
3: Bueno, fem una cosa.
1: No hi recordo el Víctor Pazzi, que tu que el coneixes.
7: No, és que no el conec, tampoc. Un dia el vaig veure per Sabadell, però...
3: No, el que farem serà escoltar Nil Moliner, intentem trucar la Danae, un altre cop.
2: Et semblarà que m'ho estic inventant, però he obert Twitter i em surt un tuit d'un tio que diu la Danae Brunat esbroncant a tothom, esports RAC1 perquè no han aturat la notícia del fitxatge de Gordon per poder parlar no sé què, quina impresentable.
3: No. És que les màquines ens escolten.
0: Hauries de dir.
2: I què he dit?
0: No sé què.
2: Però perquè no volia entrar en detalls.
0: Just has deixat la part que era important.
3: Oh, machista!
0: La part de la que no, la part de la que no havien parlat. Sí, que del que s'està queixant, precisament.
2: Que em diguin masclistes, les formigues de l'hormiguero és l'últim.
3: No, és que tu ets la Mònica Usart.
8: I racista, també. Ja
9: uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Matina Codina.

0: Dimarts va venir aquí al Matina Codina presentant Nexo, un disc que fa 6 dies que va sortir a la venda amb cançons com aquesta, que va guanyar Premi RAC 105 a la millor cançó de l'any, Tu Cuerpo en Braille. Oh! Tot i que tu, Lillo, estàs enamorat d'una cançó que es diu Ya no,
1: estoy triste.
0: Salsa. Sí, porta aquesta línia tropical tipus Bad Bunny, eh? Haurem de fer una trucada, va. Anem a trucar al Xavier, demà és el seu aniversari.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta @rac105.cat. El Xavier entrarà a un sorteig que farem demà de 30 litres de llet nostra i un pack de 2 potets d'uns quants làctics diferents.
3: Va.
0: Xavier!
4: Sí.
0: Sóc Ernest Codina, el que més matina, des de RAC 105, des del Matina Codina.
4: Què dius ara?
0: Sí, estàs sortint en directe per tot Catalunya amb aquesta veu de son. Què fots, Xavier, on ets ara? Aviam.
4: Estic treballant.
0: Ah, doncs ara has de fer veure que és una trucada important, que ho és, de fet. No?
5: Sí.
0: A què et dediques tu, Xavier?
4: Jo soc informàtic. Ah. Estic programant.
0: Que estàs programant. És veritat que es veu de concentració, de programar, sí. No? Programes amb codi o no?
4: Clar,
0: com ho fas? Què fas exactament? Explica'ns.
4: Un codi en JavaScript.
0: Amb JavaScript, encara es porta això. Però, perdona, ara el ChatGPT deu programar sol, no? Si tu li dius, programa amb, no sé, un software. T'ho fa, no? O no?
4: Bueno, molt general.
5: Li has de dir quin software.
4: Per veure què està escopint el ChatGPT aquest.
0: Estàs a favor o en contra del ChatGPT, així en general?
4: És un ajudant.
0: És un ajudant. Pot ser un bon aliat, no? No és una competència per un programador.
4: És un aliat.
0: És un aliat, vale. Perfecte. Molt bé, perfecte. Escolta, anem al tema, perquè demà és el teu aniversari, Xavier, per molts anys, guapo.
1: Olé! Quants en fas, Xavier? Quants?
4: Jo no sé, ja, he perdut la compta. A partir dels 50 ja no...
5: Fixa't. Fas veu de més jove, no fas veu de 50.
4: Ja ho diuen.
5: Ostres. Perquè els enginyers informàtics, els programadors i tal, tenen aquest esperit juvenil. Sí, els caracteritza.
0: Sí. Bueno, escolta'm, i com ho portes, això de fer-te gran, bé o què?
4: Bueno, bé, sí, tinc esperit jove, sí que... Llavors, com si
0: en tingués
4: uns 40.
0: Oh. Escolta, Xavier, si jo et digués qui creus que ha encarregat aquesta trucada sorpresa aquí al Matina Codina, tu qui em diries?
4: Ni idea, tia, potser la meva parella, no sé.
0: Com es diu la teva parella?
4: Isis.
0: Doncs no, és la Joana.
4: No.
0: Qui és la Joana?
4: La Joana?
0: Sí.
4: Bueno, però la Joana és una altra amiga.
6: Ah, a veure si estarem fotent la pota.
0: No, home, no fotis. No, la Joana diu, és molt amic meu, gairebé és un germà, volia felicitar-lo, ja que és el seu aniversari i sou molt amics. Doncs ja estàs. Sí. Un petonet per tu, Xavier, que vagi bé això que estàs programant, que no sé si es pot dir o és secret.
5: Digue-ho.
0: És un encàrrec de Donald Trump per acabar...
4: És secret, es pot dir.
5: Yes! Perfecte. Doncs... Això és un projecte que fa temps que ha acabat i no vol dir-ho als jefes, perquè així vas corrent al
0: volant. Clar.
5: Està teletreballant. Exacte. Teletreballes o no?
4: Exacte.
5: Sí.
4: Com?
5: Teletreballes?
4: Sí.
5: Ja sabem treballo. De quin pal aneu.
0: Bueno, un petó, Xavier, una abraçada. A veure si tens sort demà amb aquest lot que sortejarem, Xavier Cazorla, de llet nostra.
5: Sí,
0: a part dels 30 litres de llet sencera, semidesnatada i sense lactosa, hi ha 2 packs de 4 potets de flam de mató, de flam d'ou, de flam de cafè, de iogurt natural, de iogurt de maduixa, i també un doble kit esmorzar amb 2 bols i 2 culleres molt nostra de ceràmica per començar cada dia amb aquest programa al Matina Codina i Llet Nostra.
2: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
0: Farem una pausa, però abans vull fer una mica de ganxo, un next coming, que diem aquí a la ràdio, del que vindrà després Albert Pedrol, perquè hi ha novetats en el mercat de fitxatges a Can Barça.
7: I molt importants. El primer fitxatge del Barça, que ja està tancat, passarà avui la revisió mèdica i firmarà el seu nou contracte amb el Barça. I poca broma, perquè el Barça ja s'ha reunit amb els representants de Julián Álvarez.
0: Epa! Ja et dic jo que si hagués de passar la revisió mèdica jo... me'n torno cap a Newcastle.
5: Sí,
8: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
9: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
10: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
11: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
12: Tres jubilades, un pla, zero límits.
13: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
12: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
13: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
12: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
14: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
15: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140, amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
17: Ja som 100.000.
18: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
19: Instagram,
18: TikTok,
19: Facebook,
18: X,
19: YouTube.
18: I la nostra web.
19: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
18: I tu, què esperes?
19: Som a tot arreu.
18: 100.000.
20: I pujant.
19: La teva música.
21: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
22: ¿Qué número de agente tiene James Bond?
23: 549.
8: Yes. Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la Pota Nord. De 6 a 11 a RAC 105.

0: Aquest és un dels projectes de CeeLo Green, una de les grans veus del pop i del soul, que va treure sota el nom de Nels Barkley aquest Crazy. Què passa, loco, Pedrol? Bon dia.
1: Hola, què tal, com esteu?
2: Hola, xip-xip. Què tal, Jordi?
0: 9 i 49 minuts d'aquest dijous 28 de maig. El Barça va per feina, Albert, i ha tancat el primer fitxatge per la temporada que ve.
1: Exacte, el Barça aquest any no vol Budavils, no vol Sidrals, com el de Nico Williams la temporada passada, etc. I, escolta, no per temps, Deco s'ha posat les piles, el Barça ha fitxat el davanter del Newcastle, l'estrella Anthony Gordon, que, de fet, avui mateix ha estat un fitxatge llampec, perquè avui mateix a Terra Barcelona passa revisió mèdica, 25 anys, extrem, arriba el Barça a canvi de 70 milions més 10 en variables. L'acord és per les properes 5 temporades i, per la gent que s'ho pregunti, això no exclou el fet que el Barça pugui fitxar un davanter centre titular.
2: Ahí está, tic-tac. Ha saltado la noticia, ¿vale? O sea, hay un nuevo jugador,
1: sí,
2: pero eso no quita que pueda ir Julián Álvarez, sí, también al Barça, ¿no?
1: És exactament el que t'acabo de dir.
3: És exactament, sí, això, sí.
2: Escolta,
3: sí, sí.
2: Us heu fixat amb el bé que hem portat amb el Deco.
4: Deco.
1: Qui és el Deco?
2: El secretisme, doncs, d'aquest fitxatge.
1: Sí, sí,
2: perquè
1: sí,
2: cap dels listillos aquests que esteu aquí ara fent esports, ningú havia parlat del Gordon.
4: Però està bé, ara. Està bé.
0: Val, el Gordon, quin paper ve a fer al Futbol Club Barcelona?
2: Jo sí que estic Gordon.
1: En principi és un perfil molt similar al de Marcus Rashford. És un tio que corre molt, que encara molt, que ha marcat 17 gols en més de 40 partits aquesta temporada.
5: Típic mediocre, que al cap de 4 dies direm que ja l'hem de vendre.
3: Però ni una mica de confiança.
2: No, 70 milions per un suplente, vinga, home.
1: Mira, això és el que diuen molt a... Exacte, ho diuen molt a Madrid, que és un suplent, però vaja, és un perfil també similar a Rafinha. Aleshores, acabarem de veure com encaixa.
0: Ens falta un killer, eh? Jo no vull filigranes, sí, eh? El que falta, sí, és enxitxar-la. Sí.
1: Però, això, precisament, Ernest, el que et vinc a dir és que... Atenció, última hora.
0: Ep, para la cinta, para
1: perquè,
0: la cinta.
1: Perquè Mundo Deportivo acaba de publicar una reunió del Barça amb els agents de Julián Álvarez.
0: Aquest és el que volen tots els jugadors del Barça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és aquest davanter centre que diem, sí, que volem.
2: Però aquest, vale? És mort de ganes de venir, el Julián Álvarez, ja es veu.
0: Hi ha unes declaracions...
1: Tu, Jordi, era... sempre ho has dit.
0: Sí, hi ha unes declaracions de quan era petit que deia que era del Barça.
2: Barça,
1: sí.
2: Barça,
1: sí,
2: i amb el Simeone és bo que ja ni parlen i tot.
1: No.
2: Li van preguntar al Simeone, vol venir? I va dir, bueno, això li heu de preguntar a ell, que ja és majorcito.
1: Sí, sí, sí. Val a dir que, Basté, tu ho has dit des del primer minut, eh? Que aquest tio vindria al Barça.
0: De fet, Pedrol, Deco es va reunir ahir a la tarda amb la gent de Julián Álvarez, que té, sí, 26 anyets.
1: Sí, el representant es diu Fernando Hidalgo. La reunió va ser en un hotel de Barcelona.
0: Epa!
1: El Barça vol tancar el fitxatge de Julián, com en el cas d'Anthony Gordon, abans de l'inici del Mundial.
2: Vols veure una cosa ben, Gordon?
1: Apa, aquí.
4: Hola, si el Barça abans del Mundial es planta havent fitxat dos davanters, cuidau.
1: És història de la gestió esportiva, si això, sí, passa. Vale, el preu abans del Mundial el Barça calcula que pot rondar els 100 milions d'euros.
0: Què el fitxem? Doncs abans o després? Depèn de si puja o baixa el preu, no? Si no fa un bon paper, baixar no baixarà, no?
1: Baixar no baixarà.
0: Va.
1: Sí,
0: doncs,
1: en tot cas,
0: doncs compra-la ara, compra-la ara, si ets tonto.
1: Total, que el Barça, Deco, atenció, que està fent un màster en gestió esportiva perquè ja ha fitxat el Gordon aquest i ara, sí, podria fitxar Julián Álvarez. Sí.
0: Per cert, ja sabem on va Alexia Putellas, que hi va jugar l'últim partit del Barça i t'ho, sí, pregunto cada setmana i no saps on va?
1: No, jo ja et vaig dir que segurament anava a Anglaterra.
0: És que els periodistes d'avui en dia ja no aixequen el telèfon, ja no estan al carrer, no treuen exclusives, no aixequen informacions noves. Tota l'estona estan replicant...
1: Si ens hem de refiar...
0: El que diuen les agències...
1: Si ens hem de refiar de la teva font, que cada dos per tres t'envia missatges erronis que et van dir que no al PSG...
3: Hola!
1: Vale, mi pixo.
3: Hola, hola!
1: Aleshores...
4: Yo he leído que se va a Inglaterra a jugar porque su novia está allí, está la futbolista.
0: És veritat, jo també ho he llegit, això.
3: És que llegiu els mateixos diaris.
1: Tot fa pensar...
0: A la Playboy també publiquen aquesta mena d'informació.
4: No, això me l'ha passat l'Àlac, estava en el Twitter,
0: sí. Tinc l'algoritme,
1: sí. Tot fa pensar que Alexia Putella jugarà al London City. London City de Londres és un equip on hi ha jugat Jana Fernández, un altre exfutbolista del Barça, i que és propietat de la propietària, valgui la redundància, de l'Olympique de Lió, de Michel Kang.
0: Per tant, cap a Anglaterra, va.
1: Cap a Anglaterra,
0: i
1: sí.
0: La nòvia de l'Alexia Putellas, qui és?
1: Això ja, el Balón Rosa aquest no el tinc controlat. Però em consta que no era futbolista, eh? Vull dir...
0: no sé què diu el Cazorla, Cazorla.
1: Jo crec que no és
0: futbolista. Tu has obert un meló que dius
4: no,
0: que...
4: No, jo no, jo no.
6: La Santiago, ah, ni Lala ni el Santiago.
4: No, digues.
6: ¿Has visto eso? Que se iba allá a jugar porque se conoce que però tiene una novia que está jugando allí, jo què sé.
5: Sí, però a més anava il·lustrada la notícia amb la foto de l'Alexia amb ella.
6: No conozco ni a l'Alexia, me voy a conocer a la otra. Yo vi eso y luego, pues, bueno, ya me cité y me fui a la whiskería.
7: I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat.
0: I atenció, perquè avui l'Albert Pedrol vol acabar la secció d'esports parlant de Canet de Mar.
1: Sí, perquè, nois, hi ha un futbolista català que ha passat de jugar a primera divisió a ser príncep d'Indonèsia.
0: Què?
1: Tal com ho sentiu.
0: I què hi pinta Canet de Mar?
1: Bueno, perquè ell és de Canet de Mar, és un jugador de Canet de Mar.
4: I és lliure i tropical, i que hi ha més tropical que Indonèsia.
1: Exacte. Ostres. Es tracta de Jordi Amat, és un futbolista que va jugar a l'Espanyol, al Rayo, al Betis, també a Anglaterra, a Bèlgica.
4: Correcte.
1: Resulta que el seu rebesavi era un monarca d'Indonèsia.
5: No
1: el conec. Que la seva àvia li explicava històries del seu llinatge real a l'illa de Siau, a Indonèsia, quan era petit. Però que ell no s'ho creia, fins que Amat va nacionalitzar-se indonesi per jugar amb la seva selecció. I en fer-ho, va rebre el títol de príncep de Siau.
4: Què?
1: Ara juga a la Lliga d'Indonèsia i, a més, també és un símbol nacional per més de 270 milions de persones.
0: I és un tio de Canet de Mar que es diu Jordi Amat.
1: Jordi Amat, sí, sí.
0: I és príncep de Siau.
4: Sí, senyor. Quan marxi la bellesa, l'heu que dirà, o no?
0: Sí.
4: Deu saber. Ei, quanta estona fa que ho penseu?
0: Jo saps què pensava? Li diré al Pedrol, doncs, gràcies per tot i ja passeu.
1: Ei, sí.
4: Ah, no era això. Molt bona, també.
6: Ja està, per un tio que surt, que és príncipe d'Indonèsia, ara se'n va. Ja està, és que tenim... És que som uns desgraciats.
0: Manolo, estigues una mica content, que ha renovat.
4: Sí, ara venen les vacances.
6: Clar. Fins que no arribi un avís estrell i contra el Camp Nou no seré content.
1: Què faràs, aquestes vacances?
6: A tu t'importa què faré, pervertit? Sí, és que és bastant pervertit.
4: Sí, és un pervertit. Sí, tots els pervertits són pervertits.
1: Aniràs a conduir autobusos o no?
2: Ja està la brometa.
6: Contra l'espanyol és que... Que asco, és una provocació.
0: Ho deixem aquí.
4: Adéu-siau, Ernest.
0: Adéu. Pedrol, gràcies. 4 minuts i les 10 del matí.
8: Matina Cool.

0: Matina Codina amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
1: Disbauxa, crits, gent, evidentment, a vegades drogant-se, la música que rebota en els murs de casa teva, no s'hi pot dormir.
0: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
2: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
3: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
4: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
5: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
6: Estan tendre amb mi, di?
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
7: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
9: No, m'ha entrat això.
10: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: Matina Codina. Energia.

0: Som autèntics fans d'aquesta cançó a l'estil de la Morocha, que han tret des de Terrassa els Doctor Prats per il·luminar la sortida del Tour de França, que aquest any, el 6 de juliol, es farà des de Barcelona. La cançó es diu Energia i crec que és un títol que li va de nassos. 10 i 5 minuts, 28 de maig, dijous, un dia marcat per les següents efemèrides i commemoracions.
1: Ole.
0: Mar Puga, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: T'he trobat a faltar aquesta estona.
1: Jo també, porto estona sense veure-us, escolta.
0: A mi em preocupa, que em trobis tan a faltar.
1: A mi també una mica, perquè jo no puc controlar el que sento, Ernest. I clar, a vegades aquestes coses...
0: Tu ets conscient que estem parlant davant de desenes de milers de persones ara mateix?
1: Sí, ahir vaig parlar del meu príncep, avui parlo d'això. A vegades penso que no m'escolta ningú i realment està escoltant molta gent.
0: Sí.
1: Però a mi m'agrada ser transparent.
0: També ets una mica bipolar, perquè hi ha dies que dius que estic a la friend zone i avui sembla que estigui més aviat en la love zone.
1: És veritat. M'agrada
0: jugar. O en la sex zone.
1: M'agrada jugar.
0: Una d'aquestes persones que està escoltant el programa és la teva mare.
1: Ah, sí? Home, mama, segur, hola. Ah,
0: doncs ja t'havia
1: dit alguna cosa. Sí que ens està escoltant, sí. Però ma mare sap de mi, sap tot, i sí. Sap què penso, i què sento, home, i què vull, i què no.
0: Jo crec que... Bueno, no sé, potser ara em contradius i dius que vaig equivocat, però jo crec que a la teva mare li agradaria tenir-me de gendre.
1: Li hauríem de preguntar a ella, no? Ja li preguntarem. Avui li pregunto i demà et porto aquí un tall d'ella.
0: Bé, de moment passem pàgina d'aquesta merda nostra i entrem en matèria amb les commemoracions d'aquest 28 de març.
1: Ara! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, quina por! Sí, avui fa 136 anys que Elijah J. Bone patentava als Estats Units la Ouija, aquesta taula amb números i lletres, amb la que pots connectar con el más allá, parlar amb esperits i tal, que fa bastanta gent. Jo és un tema i tot el matí que respecto, ni entro, no vull, o sigui, ni, saps? Ni crec ni no crec, jo ho respecto, no vull saber gaire. Però...
0: és una pseudociència i jo he parlat amb gent del meu entorn que diuen que han tingut experiències
1: sí,
0: una
1: també.
0: Mica de poltergeist amb el tema de la...
1: Alguna cosa hi ha i des d'aquí la respectem molt.
0: De la Ouija. Va, ja. Parlem de James Bond.
1: Parlem de James Bond, perquè el 1908, tal data com avui, naixia Ian Fleming, que és l'escriptor i creador de James Bond. I ara escoltem en el cotxe d'Aitana perquè el 1937 es fundava l'empresa Volkswagen, que m'has dit aquest matí.
0: Sí,
1: que
0: home, una bona marca, els alemanys toquen bé. Jo sabeu que els bons motors són tots alemanys.
1: I sí, no només això, sinó que un 28 de maig del 2006 era Fernando Alonso el que guanyava el gran premi de la Fórmula 1.
0: Doncs vinga, gas i combustible per les venes.
1: Torni a guanyar l'Alonso. I parlant de victòries que ens agraden, el 2011 el Futbol Club Barcelona guanyava la seva quarta Champions. Quina meravella.
0: Queda lluny aquesta Champions del 2011. Ens hem de posar les piles a veure si amb aquests fitxatges que ens ha explicat el Pedrol fa una estona l'any que ve pot aixecar l'orelluda. Què més?
1: I avui hi ha dos dies mundials, dos dies mundials que donen plaer tots dos, perquè un és el de la masturbació, i l'altre és el de l'hamburguesa. Fixa't, què t'agrada més?
0: Què t'agrada
1: més? A mi la masturbació, perquè no sóc gaire d'hamburgueses. Per tant...
0: Has de vigilar de no combinar les dues coses, perquè és poc higiènic, no?
1: Ai, no, quin fàstic.
0: Menjar hamburguesa mentre et masturbes, per exemple. Bueno, diuen que tots són beneficis.
1: És que no sóc molt de carns.
0: Allò que deien antanyo. Que produïa ceguera, ja està comprovadíssim que no és així, estaríem tots secs.
1: Home, i tu què prefereixes?
0: Jo primer menjo l'hamburguesa i després...
1: Vale, per tant, prefereixes l'hamburguesa.
0: L'altre. No... Ah. No, però jo crec que és veritat que en el meu ordre de prioritats primer hi ha...
1: El sexe el menjar.
0: No, primer menjar.
1: Ah, jo també. Menjar abans que sexe.
0: És l'altre.
1: Sí, tant.
0: 10 i 8.
1: Va.
0: Quins famosos avui passaran de nosaltres i no ens convidaran a la seva
1: doncs
0: festa?
1: Doncs mira, l'actriu Pastora Vega, que avui fa 66 anys. També l'actor Jean-Pierre Léaud, avui en fa 82. L'actriu Carey Mulligan en fa 41. I seguirem amb cantants. Aviam com els pronunciem avui. El guitarrista i cantant de... Creedence, Clearwater... Revival, John Fogerty, en fa 81.

0: Qui més?
1: El Marc Fijili, avui en fa 46.
0: Qui és en Marc Fijili?
1: Jo què sé, un músic.
0: No t'hi fijilis gaire, no?
1: No, no em fijo. La que sí que em fijo és en la Kylie Minogue, que avui fa 58 anys.
2: Toma!
0: Una reina del pop dance, la Kylie Minogue, com ens agrada, eh?
1: I parlant d'artistes, parlant de talent,
0: sí.
1: Ara saps de què hem de parlar?
0: Sí, de Torrente Presidente.
1: Ara va! Señor Torrente,
0: es usted mi presidente. No, perquè aterra Netflix, no?, aquesta pel·lícula.
1: Aterra Netflix, el 26 de juny ja la podreu veure a les plataformes, doncs els que no l'heu vista, que en sou pocs, i diràs, per què dius que sou pocs? Doncs perquè m'he estat informant, en Ernest, i ha fet història aquesta pel·lícula. Ha fet història, només el primer cap de setmana va recaptar uns 7,2 milions d'euros, superant el milió d'espectadors només en 4 dies, i a finals de maig, per tant, ara mateix, ja acumula més de 30 milions d'euros la pel·lícula. Tenint en compte les altres de Torrente, la 1, 2, 3, 4, 5, la que més va recaptar va ser la 2, amb 22 milions. Les altres estan pel voltant dels 10, per tant, aquesta que ja en té més de 30 ha fet una història increïble.
0: Doncs ara mateix està venent amb caviar al Santiago Segura.
1: Amb caviar perquè el total de la franquícia, o sigui, tota la saga de Torrente en total, acumula aproximadament els 110 milions d'euros recaptats.
0: A més, hi ha hagut aquesta venda dels drets a Netflix, que això també s'ha rendibilitzat econòmicament. Per cert, sobre Netflix, deixa'm dir que també pròximament cada dia es penjaran els episodis de La Revuelta del Broncano.
1: Així mateix, a partir del 2 de juny.
0: Cada dia, eh? O sigui, tu el podràs veure en directe per Televisió Espanyola i l'endemà a Netflix tindràs el capítol sencer.
1: T'ha fet Netflix, vamos,
0: bueno,
1: t'ha fet tot.
0: Sí, sí, sí. Home, jo mira, l'altre dia em va arribar el rebut i vaig pensar, hòstia, ho he d'aprofitar més, he de mirar més coses perquè em van clavar 22 euros.
1: Jo miro molt Netflix.
0: 22 euros de Netflix cada mes, eh? Cago en l'ou.
1: Ai,
0: gràcies, Marc Puga.
1: No, a tu.
0: Lady Gaga.
1: Vamos.

0: cançons i artistes que no tenen preu, com és el cas d'Alex Warren, que cada cançó que treu és un guitarro. Què us ha semblat aquest Fever Dream? Què dius, estimada Marpuga?
1: Hem fet una trucada a la Carme, sí? Però comunica directament, fa pip, pip, pip.
0: Quina llàstima, perquè en fa 60 i era una trucada anònima dels seus companys de l'oficina. Doncs, per tant, anirem a trucar a l'Enric, que en aquest cas en fa 30. Som al teu programa Despertador, que oferim aquest servei de la trucada Despertador. Sempre està bé que la persona que truquem doncs conegui el Matina Cotina, no? I no s'esperi la trucada. No només ha de ser necessàriament un aniversari, sinó doncs qualsevol altra efemèride, commemoració, et dona ànims, no?
1: Exacte.
0: Mira, avui hem fet una trucada a un nano que s'ha independitzat, que avui en dia això és motiu
1: això
0: de celebració.
1: Guai, sí.
0: Hola, Enric!
2: Digue'm.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, des de RAC 105.
2: Una polla, això és veritat o no?
1: Ui, clar, sí.
0: Home, mira, per molts anys.
1: Una polla, no diguis una polla.
2: Bueno, perdona.
1: No, per molts anys, Enric.
2: Volia, que no m'esperava.
1: Ah, perdonem.
0: No, perquè hi ha hagut, diguem-ne, doncs, una trucada inesperada, una sorpresa, una il·lusió també, no, Enric? Que et fa que et truquem aquí des de RAC 105 o què?
2: Sí, collons, si us escolto cada matí, tio.
1: Que mono.
0: Així això vol dir que tens sentit de l'humor i que t'agrada despertar-te lluny del mal humor, no? I de les
1: clar.
0: Notícies tristes i aquestes sí. coses. Tu busques bon rotllo
2: sí,
0: i que et xandeu, no?
2: Sí, la veritat que alegreu el dia. I amb les retencions, més.
0: Ah, sí? A què et dediques tu, Enric?
2: Jo ara mateix treballo amb la meva dona, que tenim una empresa de microcement.
0: De què? Perdona, l'empresa? De què és l'empresa?
2: De microcement. Es diu Microtec.
0: I de què va això? Què feu?
2: Microcement, terrasses, banys...
0: Molt bé.
2: És revestiment de ciment.
0: Ah, hòstia. Es nota que no hi entenc gens del món de la construcció, jo. Però, bueno, escolta, necessari segur, I quin és el trajecte que fas amb cotxe cada dia i en el qual t'acompanya el Matina Codina?
2: Pues mira, ara estem venint a Esplugues i la Ronda de Dalt, que cada dia és caòtica.
0: Sí.
2: Pues mira, la Ronda de Dalt, el Matina Codina... Sí. Passa millor.
1: Que guai.
0: Ahir vam explicar aquí el programa que han sortit unes dades que han fet la gent de Línia Directa que deien que un tant per cent molt elevat dels conductors insulten mentre estan al volant, no? Que és a dir, que el volant ens transforma i a vegades ens converteix en Satanàs. Tu ets d'aquests que quan un conductor et puteja les dius grosses o no, Enric?
2: Sí, sóc d'aquests.
0: Sí, no?
2: La veritat que sí. I avui en dia amb la calor que fa encara més.
0: Clar.
2: Però bueno.
0: Doncs escolta'm, de part de la teva parella, la Lucía, i de tots els teus amics, felicitats per aquests 30 anys que fas. Diu que t'estimen molt. Diu que ens avançarem a felicitar-lo per alegrar-li el dia i que l'agafi per sorpresa una mica aquest aniversari. I que molta il·lusió, no, els 30 anys, o què?
2: Sí, bueno, fa pena perquè un es fa gran.
1: Sí.
2: Però sí.
0: No et queda res,
1: nova etapa,
0: tu.
1: Nova dècada.
0: No estàs ni a la meitat de la teva vida. Tot per fer i tot és possible. Els calés encara els has de fer, Enric, ja veuràs.
2: Sí.
0: I a gaudir de la vida. Un petonarro de part de tot l'equip del Matina Codina i celebra-ho fort, això, que la vida s'ha de celebrar
2: gràcies,
0: tot.
2: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, Reiner. Una abraçada, Enric. A tu, a la Lucía i a tots els teus amics.
1: A todos.
0: I a mi, saps que m'agradava molt per l'aniversari?
1: Què? Què t'agradava?
0: Fer una festeta, jo vas veure com vaig fer els 40.
1: Ai, tant, vaig veure.
0: I una cançó imprescindible
1: quina
0: en una festa,
1: és?
0: Quina és aquesta?
1: Ah, si antes te hubiera conocido, ya.

0: Busques informació contrastada?
1: America.
0: Rigor, credibilitat.
2: El mandat del poble.
0: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
3: Ai, bueno, no passa res.
0: Matina Codina, a RAC 105. 5 o

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Si vos te la compra, ve a Tana Carrefour.
2: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
1: Si vos te la compra, ve a Tana Carrefour.
3: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
4: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
5: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
6: No hi ha...

0: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
1: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Hey guys, this is Bruno Mars.
6: Arrac 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: no escolta el Matina Codina, el seu matí arruïna. L'hem ballat aquesta, Paquete con Paquete, Pechito con Pechito, Marpuga i jo mateix, Ernest Codina.
1: Sí, ja heu vist.
0: Quina balada que barreja, doncs, ranxera amb bolero. Bruno Mars!
1: Brava, m'encanta, des de que va sonar.
0: Ai, escolta'm, avui esmorzarem una hamburguesa al Nando Jubany, eh? Home, perquè és el Dia Mundial de la Hamburguesa i per això heu de saber que el nostre amic cuiner Nando Jubany va obrir fa uns mesos Bacanal. Bacanal.
1: Bacanal.
0: S'entén, eh? El nom de... És un projecte que va néixer amb una granja de 150 vaques al mig de les Guilleries. L'objectiu és acostar el producte de proximitat a les ciutats, amb una hamburgueseria al cor de Vic, a la plaça, i també una geladeria amb el nom de Bacanal Dolça, que ofereix els gelats dels seus restaurants, postres creatius, deliciosos, i fins i tot la més que coneguda neu, la feta de veritat amb formatge fresc. Hòstia, avui és orgàsmic el tema del dia.
1: Em tinc una gana, jo, que vull acabar ja el programa per no menjar.
0: Sí, sí, estem tocant el setè cel. I avui, per celebrar, que és el Dia Mundial de l'Hamburguesa, podeu guanyar un àpat per dues persones al restaurant Bacanal de Vic. Per fer-ho, només heu de participar al tema del dia via WhatsApp al 608-71-741.
2: 608-71-741.
0: I tenim, diguem-ne, dues maneres de participar. La primera és que t'inventis la teva hamburguesa.
1: Sí.
0: Li poses nom i ens dius què hi posaries, quins ingredients.
1: Exacte.
0: I l'altra és que t'inventis directament l'hamburguesa del Matina Codina.
1: Exacte.
0: Tenim missatges per tots els gustos i només una persona que ens està escoltant guanyarà aquest àpat per dues persones al restaurant Bacanal de Vic per celebrar el Dia Mundial de l'Hamburguesa. Ja que hi som, per exemple, us puc fer una mica d'espoiler de les hamburgueses que més agraden de la Bacanal. Per exemple, la Pagesa, que porta ceba de Figueres i formatge al pilós de Ripoll, o la Marrana, que conté suc de rostit, salsa yanqui, cheddar, i jo crec que ho deixo aquí perquè t'ho juro que m'està roncant l'estómac. Va, a veure què ens diuen els oients, que estan participant massivament, com sempre, al programa. Bon dia!
3: Bon dia, matineros. Doncs la meva hamburguesa seria de carn de vedella de primera qualitat, amb salsa de maionesa mostassada de Dijon, ceba caramelitzada, tomàquet, una mica d'enciam, amb un formatge cheddar ben cremós.
0: Collons.
3: I tot cobert amb un bon pa d'hamburguesa ben torradet. Apa-li, bon profit i bon dia.
0: Escolta, aquesta noia és xef professional,
1: és xef professional,
0: eh?
1: Quina, i com parla.
0: Quina recepta, quina seguretat. Va, més comentaris. Hola, bon dia.
4: La meva hamburguesa preferida seria l'hamburguesa Matina, que tindria carn, ceba caramelitzada, extra de bacon i un puntet de tataki de salmó.
0: Opa-qui.
4: I te la podries menjar de bon matí perquè et doni energies per tot el dia. Felicitats pel programa.
1: Gràcies.
0: Fixa't, una hamburguesa mar i muntanya, tataki de salmó amb extra de bacon, ceba caramelitzada. No sé si és una bomba massa explosiva.
1: És que aquest matí pensava, quina faries tu, Mar? I he dit jo, clar, una hamburguesa marinera, no? Perquè jo sóc del mar.
0: Sí, senyora. Què hi posaries,
1: seria...
0: doncs?
1: Home, doncs una hamburguesa que el pa seria així com amb negre, saps? Com tinta de calamar. Llavors seria una hamburguesa de... com de filet de tonyina, amb, saps? Una cosa de peix.
0: Bueno, prova-la,
1: amb wakame així cruixent, en lloc de ceba, wakame. Una cosa així. I que s'obri i surti fum, com si fos un barco pirata.
0: Tenim una matinera que també ha ideat, ha fabricat la hamburguesa Matina Codina.
1: Vinga, sí, ens diu, la base és un bon disc de vedella, que seria la base Codina, sòlida i contundent per aguantar el show. Mira, Ernest, ets tu la base de vedella. A sobre hi fonem formatge cheddar, que és la Marpuga. Gràcies, pur bon rotllo i que ho lliga tot.

0: Molt bé.
1: I posem cansalada ben cruixent i amb energia, que és el Cesi Ferrer, que ens posa les piles de bon matí. A continuació, una bona capa de ceba cruixent per encazorla, perquè aporta aquell toc d'humor diferent, murri, i que fa crec-crec quan menys t'ho esperes. Ei. I atenció a la salsa. Una mica picanya explosiva per l'Alan Lillo, perquè amb ell mai saps per on et sortiran els trets. Tot tancat amb un pa de brioix i un ou ferrat. Quan el mossegues, el rovell explota exactament igual que quan sona el despertador i us comencem a escoltar. Escolta,
0: increïble l'enginy, la creativitat.
1: Gràcies.
0: I com s'ho ha currat aquesta matinera. Doncs mira, li passarem al Nando perquè ens ha promès que intentarà fer la hamburguesa matina codina, que la tindrà en carta uns dies.
1: Li enviarem al Nando aquest missatge tal qual escrit, com ens l'ha enviat.
0: No patiu, que quan l'hamburguesa del programa estigui al restaurant Bacanal de Vic, us ho farem saber. 608-7171-41 abans de les 11 del matí. Direm qui s'emporta aquest àpat per dues persones per celebrar el Dia Mundial de la hamburguesa a la millor hamburgueseria del món, Bacanal de Vic, l'hamburgueseria del Nando Jubany.

0: I els que comencen el dia desmotivats.
1: For real, una merda.
0: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
2: REC 105 Barcelona.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
4: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
5: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
4: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
6: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: La! Ba! Li!
11: Ens escoltes cada matí en directe...
12: Però només una estoneta.
13: No et conformis amb les engrunes.
11: I engoleix sencer tot el Matina Codina.
10: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
13: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
11: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
10: No es veu!
14: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
13: Matina Codina, ves moments.
10: No es veu!
11: Ara també, el podcast
12: més escoltat. RAC 105.
0: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
15: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: venir fa pocs dies a Barcelona, perquè ja sabeu que va ser imatge de la samarreta del Futbol Club Barcelona en el Clàssico contra el Real Madrid. Et sembla que també no només es va enamorar de la ciutat, sinó també d'un fan d'ella mateixa. Ja sabeu que es va fer viral un vídeo en què això es veia així.
1: Certo.
0: Estava, que això que era els jardins del Teatre Grec, diria. Sí, allà es va fer un acte i va veure un fan que li va agradar. Escolta'm.
1: Les coses que passen.
0: Recte final del programa d'avui, dijous, juernes, 28 de maig. Bon dia, Marina Castellví.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: És un plaer saludar-te gairebé cada matí. Avui, que és el Dia Internacional de l'Hamburguesa, ens expliques coses que et fan ràbia de les hamburgueseries d'avui en dia.
2: Exacte. Avui, 28 de maig, que és aquest dia tan assenyalat, he decidit obrir un meló, perquè sento que les hamburgueseries modernes se'ns estan anant una mica de les mans.
1: Ai!
2: Comencem amb el tema de la carta. I dic carta perquè és que ja ni existeix la carta. Tu arribes i dius, ai, és que em podràs portar el menú, i et responen, sí, sí, el tens aquí. Aquí on?
0: On
2: està? Doncs resulta que és un QR amagat sota la taula, darrere del tovalló o enganxat en una cantonada fosca del restaurant. Tu creus
1: ràbia
2: que jo puc trobar la carta?
0: No,
2: que estic demanant una hamburguesa, no estic en un escape room.
1: Exacte.
0: Jo entenc tots els avantatges del codi QR, que és que no gastes paper, sostenible, no? I també t'estalvies tenir aquelles cartes que acaben totes guarres d'oli. No, al final,
1: sí,
0: que...
1: però jo sempre penso, si el meu avi va avui a menjar l'hamburguesa, ell no sap què ha de fer, perquè no té ni per mirar els QR.
0: No,
1: llavors, a veure, passem amb tothom.
0: Que es veu que et poden hackejar el mòbil també, segons quin codi QR escanegis.
2: A sobre, quan per fi aconsegueixes escanejar el QR, la web no carrega perquè no hi ha cobertura, i després has de demanar el wifi del local. Em pots donar una carta física, si us plau? No és tan difícil.
1: És veritat.
2: És que igual és que soc de Lleida i m'agrada el món analògic, però és que és així.
0: La primera cosa que no li agrada de les hamburgueseries modernes a la Marina Castellví, dia mundial de l'hamburguesa, l'altre és el nom de les hamburgueses.
2: Clar, és que vosaltres creieu que és normal dir, hola, si em poses la pecadora i una trapella amb doble de cheddar? És que em fa vergonya dir els noms en veu alta i demanar-los al cambrer. Poseu noms normals, no
0: sé. Tu què posaries?
2: Jo què sé, hamburguesa amb bacon i amb cheddar, perquè quede claríssim.
0: Ja.
2: Una xingona super...
0: El nom de l'ingredient tu hi posaries, no?
2: Sí, perquè s'ha de ser pràctic en aquesta vida, però és que a mi em fa vergonya dir en veu alta que era una hamburguesa disfrutona.
1: Clar, perquè dius, això què és?
0: Doncs ho has de dir en veu baixa, una disfrutona.
1: Així, així.
2: No, per favor.
0: O amb to de disfrutona, una disfrutona.
2: Una disfrutona. No, a mi em fa molta vergonya aliena, això.
1: Un Big Mac.
0: Recordeu que avui estem regalant un àpat per dues persones a l'hamburgueseria Bacanal de Vic del Nando Jubany, i precisament nosaltres estem demanant el contrari que tu dius, que és que ens diguin quin nom posarien a la seva hamburguesa i quins ingredients hi hauria.
2: No, per favor. Saps?
0: Escolta'm.
2: No, és que perquè també crec, justament ara amb el que estàvem parlant, que ja s'ha innovat prou. Perquè arriba un punt que sembla que els cuiners estiguin jugant al quimicefa en lloc de fer hamburgueses. Que si hamburgueses amb salsa Dubai, amb trossets de lotus, amb or comestible. Què és això de l'or comestible? Tu no veus que
0: no
2: si jo...
0: No pot ser bo, això. No pot ser
2: no, és que veus que si jo em menjo això em passaré la nit visitant el senyor Roca?
1: Segurament.
0: No, no. I després hi ha còlics nefrítics por doquier.
1: I es pregunta per què.
0: Doncs
1: hola,
0: perquè has menjat or.
1: Claro.
0: Està... I què són? I l'altra cosa és les smash burgers. Què són, això?
2: Sí, ja, les smash burgers, per mi, són la major estafa piramidal del segle XXI. O sigui, m'has agafat una hamburguesa normal, l'has aixafat fins que sembla una plantilla de cartró, i ara em cobres el doble per això i em justifiques el preu dient que es tracta d'una Double Smash Crispy Burger Texas Burger Experience. No, perdona. Això és una hamburguesa atropellada que és un quart d'hamburguesa normal. A mi em fots tot el tros i és que és una estafa.
0: Com es nota que ets de Lleida, que ets tradicional?
2: Perdona, que sóc de Lleida, no, que tinc dos dits de front.
0: Ah, val.
2: Ara. Què és això dels Smash Burgers?
1: Digue, Marina.
0: Sí, però com t'agrada cardar la queixalada allà a l'hamburguesa, eh?
2: Sí, però a mi em fots l'entrecot sencer i ja està. I te deixes de smash burgers, disfrutones, dobles de cheddar, dobles de bacon.
1: Exacte.
2: Prou ja.
1: De tota la vida.
0: Marina Castellví, moltes gràcies. Demà és el teu últim dia aquí al Matina.
2: Ai, no, ai, no.
1: És fort, això.
2: Hi haurà llàgrimes.
1: Com estàs?
2: Estic com... No ho sé, estic com assimilant-ho encara, perquè és com que encara no em faig a la idea, però em fa peneta, em fa peneta.
1: Ai, que et trobarem a faltar.
0: És que això dels estudiants en pràctica és una merda, perquè quan ja els estimes, pleguen.
1: Hauríem de tenir un i ja està sempre el mateix.
0: Sí.
1: Però clar, han d'avançar, han de buscar feina. Jo he sigut becària també.
0: Són pràctiques no remunerades, m'entens? Llavors aquesta gent té bé de menjar, pobrets. Gràcies, Marina.
1: Guapa!
3: Matina Codina!

0: classe, quin estil! Realment és excèntrica aquesta cançó de Clean Bandit, que es va atrevir a barrejar música clàssica amb violins, amb la música electrònica. Una cançó que ja sabeu que és un èxit rotund, aquest yes. Rather Be, el matí a Codina. 10 i 50 minuts, estem trucant la Carme.
1: Mira, espero que l'agafi, eh? Ai, perquè l'hem trucat abans.
2: Bon
1: fix.
2: Dia.
1: Mira-la.
0: Hola, Carme!
2: Mare.
0: Mira, em presento, hola. Que no em coneixes perquè m'han dit que no escoltes el matí a Codina de RAC 105, malgrat ser una usonenca país, Anna meva. Jo sóc l'Ernest Codina.
2: No, perquè...
0: Sí.
2: És que aquesta hora estic treballant.
1: Ho ja. Sabem, ho sabem que estàs treballant.
0: Sí, però a quina hora t'hi poses, carinyo?
2: No, però sí, l'Ernest Codina sí que l'escolto, sí que l'escolto,
0: Molt bé. A quina hora... De què treballes tu, Carme?
2: Et sento molt malament, eh?
0: Ah, no
1: Vaja,
0: sé.
1: Vaja, nosaltres a tu bé.
0: Sí, nosaltres et sentim bé, eh? Et
2: sento molt malament, no sento res.
0: Però tens el telèfon...
2: Ara sí.
0: Era una cosa teva, jo no he tocat res, eh? No he tocat res, eh, Carme?
2: Ja està, ara ja sento.
0: Escolta, 60 anys, no?
2: Vaja, 60, sí.
0: Per molts anys, carinyo, per molts.
1: Gràcies. Per molts anys, mica.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Avui has portat pastes, una mica de cava, aquí pels teus companys de feina, o no?
2: No sento res.
0: Hòstia, tu... Carme.
2: Ara sí.
0: Però, aviam, una cosa. Estàs remenant el telèfon o això és que va i ve?
1: Que és mona.
2: No, que passa que surti de fora de l'oficina, clar, i no sentia bé.
0: Bueno,
1: que està treballant.
0: Escolta, aquesta trucada l'ha encarregat algú mig anònimament. Diu, tenim una secretària a la feina que el dia 24 de maig, és a dir, fa 4 dies, en va fer 60. Sí. 60 primaveres, amb molta marxa.
2: Diu, molta marxa, això sempre.
0: Sí, a tots els companys, ens agradaria escoltar la vostra trucada felicitant-la de part de tots. Aquí ens ha explicat que no ens escoltes, però que ets usonenca com jo i que ets molt perica, deus estar contenta amb la salvació de l'Espanyol, no?
2: Sí, patim sempre, però estic molt contenta, com sempre.
0: Molt bé, doncs escolta'm, l'any que ve a veure si no heu de patir tant, tot i que ja se sap que amb l'Espanyol cada any es pateix una mica.
2: Això ja es veurà.
1: Deixa'm, Carme, deixa'm dir-te que t'hem trucat farà mitjoreta, un fix, i no l'has agafat i ens ha escrit la Lali. Per dir-nos que truquéssim aquest número, perquè he insistit molt en que volia que parléssim amb tu. Que ho sàpigues.
2: Ah, gràcies, moltes gràcies. La tinc contada davant meu, la Lali.
1: Doncs veus, segur que estàs somrient perquè sap amb qui estàs parlant.
0: Carme, per molts anys, carinyo.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Disfruta la fruita sana i natural, que diuen aquells.
1: Per molts anys.
0: Gràcies. Va, si voleu encarregar una trucada per qualsevol motiu, desperta@accent5.cat. Hem de donar al guanyador, guanyadora...
1: Ai!
0: D'un àpat per dues persones...
1: Ah, la Bacanal,
0: a l'hamburgueseria Bacanal de Vic, l'hamburgueseria del Nando Jubany, que també té al costat la Bacanal Dolça, on ofereixen els gelats dels seus restaurants, postres creatius i deliciosos, i fins i tot la més que coneguda neula feta de veritat amb formatge fresc.
1: Oh.
0: Qui s'emporta aquest àpat per dues persones a la Bacanal de Vic, sí, que és l'hamburgueseria del Nando Jubany, per celebrar el Dia Mundial de l'Hamburguesa? Doncs hem rebut centenars de missatges.
1: Molts. Els estem posant tots, però és que hi ha una barbaritat.
0: Primer n'escoltarem un parell i, finalment, l'àudio que s'emporta aquest menú per dues persones a la hamburgueseria Bacanal. Bon dia.
3: Bon dia, Ernest.
0: Hola.
3: Soc l'Anna de Cabrera.
1: Hola.
3: Mira, la meva hamburguesa es diu Matina Codina.
0: Ai, mira.
3: I és supergreixenta i plena de calories.
0: Molt bé.
3: Es diu Codina i és de vedella 100%,
0: vale.
3: Bacon, Deus. Tomàquet, enciam i ceba.
0: Oh.
3: Moltíssimes gràcies i felicitats pel programa.
0: Oh, estic orgasmant.
4: Molt bon dia, guapos. Jo faria l'hamburguesa Alexia Putelles.
0: Ah, molt bé.
4: Que seria de una base de pa, una hamburguesa de 300 grams de vedella, bona, d'angus. Li posaríem també, carai, com a colors blaugrana, la remolatxa i la ceba morada, que faria més o menys l'entonació de la bandera del Barça.
0: Brutal.
4: Després, pels cabells de l'Alexia Putelles, li faria un cheddar,
0: sí,
4: simulant el color del cabell.
0: Carai, tu.
4: I després li la vestiria unes làmines d'or per les seves pilotes d'or.
0: Aquest tio és un professional.
4: Vale, bon programa.
0: Jo crec que aquest oient és el guanyador del menú per dues persones amb aquesta hamburguesa Alexia Putelles, que realment ha demostrat tenir una inventiva, no? I a més jo crec que tots els ingredients mariden a les mil meravelles. De fet, li passarem al Nando, aviam si la fa, aquesta, a l'hamburgueseria Bacanal de Vic.
5: Serà bona, eh?
0: Aneu a... Sí, Nando, està bé aquesta...
5: Jo la veig bé. Ja la cardarem, ja farem alguna cosa.
1: Sí, eh?
5: Valent!
0: Vinga, gràcies, Nando, per celebrar nosaltres el Dia Mundial de l'Hamburguesa.
5: A veure, quin dia veniu a menjar l'hamburguesa? Vale.
0: Bueno, un dia d'aquests. Abans hem de fer una pausa per la publicitat. Vale. I, Toni Clapés, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: De seguida posem nota al programa d'avui.
6: Sí, què vols que digui ara?
0: Jo què sé.
6: Correcte.
5: Fem la connexió, Ernest.
7: Tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
8: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com.
9: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
10: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
10: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: 5 hores de ràdio matinal.
18: Que voldries que en fossin més.
17: Hey! Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
0: 3 minuts i quedem lliures per anar a fotre'ns una vaca sencera, que avui amb el Dia Mundial de l'Hamburguesa i les hamburgueses del Nando Jovany hem agafat una gana, que escolta'm, estic famèlic com un lleó després de no menjar durant 4 mesos. Bon dia, Toni Clapés.
6: Què tal? Bon dia.
1: Hola,
6: a tots.
1: Toni.
6: Com estàs, Sergi? Mar, Cazorla, Lillo.
1: Hola.
19: Per què? Què passa?
0: No fas mai això de preguntar com està.
6: No, perquè avui és que...
0: A més, a mi no m'ho has preguntat, per exemple.
19: Exacte.
6: És cert.
0: Que sóc l'únic que està malament, de veritat.
19: Ara.
6: Què et passa?
0: Bueno, moltes coses, ara no vull entrar, no vull entrar en detalls.
19: No, no li agrada parlar d'ell, deixa'l.
0: Exacte. No, però és veritat que, no, és com... Es dona per fet que jo estic bé.
19: A tu se't dona per sentat. Sí, i ja està bé, home, visibilitzem una mica.
6: Ets com el porter, diguem, d'una escala, que et dones per fet que, bueno, que ja ara, està allà i tothom... Clar,
20: és... Com el portero de Agiro, aquí en viva, coño.
19: Ara, però tu no estàs muerto.
20: Estoy muerto, Emilio.
6: Bueno, et demano disculpes.
19: Sóc ben ras, Ernest.
1: Ai, que mono, pobre Toni.
0: Acceptades. Va, aviam, anem amb la crítica del programa d'avui.
6: Mira, avui estic de bon humor. Deixa'm que us digui que m'ha agradat força el programa.
1: Sí,
6: m'ha agradat lo del Sergi amb el merchandising del Papa a Barcelona. M'ha agradat l'entrevista amb el Nando Jovany. M'ha agradat la cançó Boomer de Holiday, de Madonna. Ah. La Mònica Usar amb la dieta que hem de prendre per refrescar-nos per dins.
0: Avui hem semblat el tot es mou.
19: Sí,
6: crear l'hamburguesa Matina Codina entre tota l'audiència, crec que ha estat també original, o sigui que en línies generals l'enhorabona, perquè m'han agradat moltes coses.
0: Ara ve quan ens fot un dos,
19: Sí.
0: Molt bé, per on comencem, però, amb l'anàlisi? Això és, que, això és el que t'ha agradat.
6: Collons, el millor del programa, tant, pues, tot el que t'acabo de dir.
0: Collons, Déu-n'hi-do.
19: Molt bé, avui.
0: I el pitjor? I
6: el pitjor, si m'he de quedar amb alguna cosa negativa, avui tothom parla del candidat a la presidència del Madrid, l'Enrique Riquelme.
0: Que... De quin equip som nosaltres?
19: Perdó. Ara, de la Matina Codina.
1: De l'Espanyol.
5: Del Girona, ningú diu del Girona.
1: Del Girona i del Sevilla.
0: Ja s'ho faran.
6: Perdona, el Riquelme ha promès rebaixar a la meitat l'abonament de tots els socis del Madrid fins que el Madrid guanyi la Champions, i crec que, no sé, que és un tema prou llaminer.
19: Sí,
6: i
19: paga el Florentino perquè no en parlem.
6: I molt matina.
0: Per tant, aquest home reduirà la meitat la quota del soci fins que no guanyi la Champions, és a dir, només arribar ja està generant un forat econòmic.
19: Això, que flipes,
0: perquè el Madrid no guanyarà mai més la Champions.
19: Això.
6: Bueno, ja et dic jo que el versió, això ho tocarem, i sucarem pa, traurem la imitació del Riquelme, el mutante farà el José María García.
19: Però tu sempre dius que el versió, que no ens hem de, clar, hem de copiar, que el Matina és el Matina i té el seu propi llenguatge, i que el versió va per una altra banda.
1: Et contradius, mira, Toni.
6: Per un dia que parlo bé de tu, Sergi, fes el favor de...
19: Però que jo prenc nota de tot el que dius, Toni, i a vegades és contradictori, jo he de saber cap on he de tirar, necessito guia, direcció.
6: És un tema del que tothom en parla, i aquí ni tan sols el Pedrol que fa la secció d'esports ho ha tret.
0: El Pedrol és un editor lamentable, però això ja no, ja, no, ja no hi ha res a fer.
19: Que anar per aquí.
0: Sí, és, però és el que tenim, és el que tenim. Gratis és el que tenim.
1: És mentida.
6: És una merda, el Pedrol, ja que treus el tema, que... No vegis.
0: Quina nota ens posa?
19: Molt bé.
1: Mare meva.
6: Per un programa que no toca temes sucosos com el de la proposta del candidat del president del Madrid, però que sí que ha fet broma de molts altres de forma encertada.
0: I que malauradament compta amb la participació d'un periodista esportiu pèl roig.
6: Ara, això.
0: Nefast.
6: Imbècil, sí.
19: Hola!
1: Escolta.
19: Valgui la redundància.
6: La nota del Matina.
1: Jo.
6: Codina.
19: Calla tu.
6: La nota és... Viu, un 8. Tot gràcies a la cançó Boomer.
1: És que, Ernest...
19: Està l'Ernest ara mateix mirant l'infinit.
1: M'encantaria que els nens et veiessin.
0: Ens hem quedat a les portes de l'excel·lent, eh?
19: Uau, ostres.
0: El diablo. Oh. És un notable alt, eh?
6: Per culpa del Pedrol.
0: Per culpa del puto Pedrol de merda.
19: Pedrol de merda.
6: Imbècil.
19: Desgraciat.
1: Pobret, prou ja, eh? Jo és l'única manera que escolti els esports quan et faig...
6: Digues algo, Lucho, del Pedrol.
2: Vaya, pringao, no hace falta, si lo estáis diciendo todo. El panoli este, bé, el rojo. No te quiere nadie.
19: És un tolili.
0: Demà ja és divendres.
1: Tolili.
0: Demà ja és divendres, per tant, un últim esforç d'aquesta setmana calorosa... Però bueno, ara el que farem serà esmorzar a la terrassa.
1: Oh!
0: I avui s'esmorza bé, eh?
1: Home.
0: Perquè amb la Mar Puga ja fa una hora que estem parlant d'hamburguesa i estem fins als collons ja. O sigui, tenim unes ganes de zampar,
1: sí,
0: que flipes. Va, Sergi Ferrer, moltes gràcies.
19: A tu, Ernest.
0: Gràcies, Alan.
6: A vosaltres.
0: Gràcies, Mar Puga.
1: A tu.
0: Gràcies, Xavi Gatorla.
19: Adéu.
0: L'estimem molt, a l'Albert Pedrol. Gràcies, Albert Pedrol. Moltes gràcies.
1: Sí.
0: I també a la Marina Castellví, a l'Arnau Molet, al Xavi Pardo, a la Mònica Usart. I jo sóc l'Ernest Codina, encara que se'm doni per fet, també hi soc cada dia, des de Vendora al matí aquí. Demà a les 6 hi tornarem. Últim programa del mes de maig, demà.
19: Ostres.
1: Hola, estic flipant.
0: Hem cobrat avui, per cert.
21: Sí. RAC 105.

Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

Doncs aquí tenim a Olivia Dean amb aquesta cançó que ens diu bàsicament que busca una persona amb la que poder estar, amb la que poder parlar, que l'entengui, que la... doncs que estigui al seu costat, bàsicament. És el Men I Need, la cançó que ens proposa per començar aquesta nova hora de dijous, després del Matina Codina, que ens hi posem. La teva música amb Arnau Mulet. Aquest sóc jo, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallem, eh? Ja ho saps que ets a casa, ets al lloc correctíssim, tenim la nova dels Catarres ja preparadíssima i també la Shakira, proven. Maroon 5 amb aquest Maps.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
7: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
6: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
7: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
6: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
8: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
9: i aquest? A què es dedica?
8: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa.
12: Les notes del nen, les obres a casa.
11: El manteniment del cotxe.
12: Ah no, això no és cap càrrega.
13: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

Com ens agrada Nil Moliner i com ens agrada el seu nou treball. Es diu Nexo, ja el pots escoltar sencer. Aquesta va ser una de les primeres cançons que ens va avançar. I la veritat, des del minut zero, quan la vaig escoltar, que no me la puc treure del cap. Es diu Me Acuerdo de Ti. L'altre dia el vam tenir al Matina Codina. Va explicar coses molt interessants. Et vam compartir un parell de talls al nostre Instagram, @RAC105. Si no els has vist, et recomano que entris ara mateix. I si no, que sàpigues que també tens l'entrevista sencera a RAC105.cat. Va, i continuem avançant amb una de les artistes de moda. Ella és Sabrina Carpenter, amb aquesta que es diu Man Child.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Your husband is coming.
1: Déu-n'hi-do, quina veu que gasta Rey amb aquesta cançó que es diu Where is my husband. Parla una mica, doncs, d'això, d'aquesta pressió per haver d'estar amb alguna persona sí o sí. I diu, on és? On és el meu marit, que no el trobo? A veure, deixa'm explicar un tros de notícia, tot i que segur que ja ho saps, eh? Perquè l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat, així de clar, una de les més ben valorades. I sí, a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca als va 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
3: Ara,
2: diumenge.
3: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla.
2: Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
8: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més REC 105.

Doncs és una cançó que parla d'una història molt potent i és el moment aquell en que t'has deixat amb l'altra persona. Entres en una discoteca, la veus i està ballant amb una altra. I alguna cosa doncs se't trenca per dins, no? I tu intentes fer veure que no passa res, intentes aguantar el dolor, intentes ballar. Però la cosa, doncs, ja està. Ja s'ha fet mal, no? En fi, és Robin, Dancing on My Own, que deixa pas a Oques Grasses i Rita Payés.

0: Després de les nevades d'aquest any,
1: RAC 105 es posa de primavera 2026.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: Ai, mira, diu algunes coses importants d'aquesta cançó de Manu Guix, que es diu Anys Llum i que forma part del seu darrer treball. Coses a tenir molt en compte, per exemple, que som esclaus de la xarxa social.
1: Sí.
0: Què hem de fer amb això? Ai! Doncs para el mòbil, home.
2: Rec 105. La teva música.
0: Va, que continuem acompanyant amb bona música. Rec 105. La ràdio no fa cap mal, per tant, ets el lloc correctíssim. Aquí estem acompanyant amb bona música. Ara rema al costat de Selena Gómez. Amb això que coneixes, es diu Camp de...

0: que això està sonant aquí perquè és viralíssima a través de TikTok i a través d'Instagram, eh? Josh Fawaz. Aquesta es diu Like a Prayer. Entra't al seu perfil d'Instagram, del Josh aquest, que no el coneixia, la veritat. I diu que va publicant una versió cada dia fins que li funcioni. Doncs jo crec que pot parar ja, perquè aquesta ha funcionat la mar de bé. Oh. Està sonant per tot arreu, però jo crec que aquí a Catalunya som dels pocs, eh?
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: La teva música 24-7, aquí repartint èxit. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 5 de les 12 del migdia d'aquest dijous ja, eh? Ja ho tenim coll avall, això. Per molta gent ja setmana curteta. Altres no, eh? Hem estat aquí al peu del canó des de dilluns. Però, en fi, que sigui dijous també és de celebrar. Va, que tenim preparada la cançó de Justin Bieber, Viure en a Beat, que jo no sé què em passa amb aquest tema que em té boig. Però abans, Adele!

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

0: tota música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Adidas, Nude Project i Tommy Hilfiger. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
6: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
7: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
8: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
9: Demana cita a Carglass Pones. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Pones.
10: Carglass com...

Bé, jo crec que la Marina a aquestes alçades ja, més que morena, està cremadíssima, no? S'ha de posar una mica d'aftersun. L'altre dia també els Figaflaues ens van demanar perdó, eh? Van demanar perdó a totes les marines de Catalunya perquè, déu-n'hi-do, a qualsevol marina se li canta aquesta cançó. És veritat. Però escolta'm, quina cançó, eh? Quin èxit. La Marina està morena directament des de Valls. Figaflaues. I ara, la nova de Shakira, que no és ni més ni menys que la cançó del Mundial de Futbol, sí? Al costat de Burna Boy, la cançó Die, Die. Ai, aquest estiu amb aquesta.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Val, ara això potser porta confusió, perquè no, aquest no és el ritme de la nit. El ritme de la nit es fa cada divendres i cada dissabte aquí a RAC 105 amb l'Hector Huguet al capdavant, sí? A partir de les 9 del vespre, recuperant el bo i millor de la música de ball de tots els temps, cançons com aquesta, per exemple, de Corona, que va sonar moltíssim en el seu moment i que encara ple 2026 et aixeca una pista, però ràpid, això, eh? The Rhythm of the Night. Dos quarts clavats d'una al migdia. Continuem acompanyant-te. Continuem fent de costat. Continuem repartint èxits. Continuem repartint ritme. Per tant, ets al lloc correctíssim, perquè ara arriba el Mama Duixa amb una de les seves noves cançons. Aquesta està al seu últim disc. Es diu La millor gent del planeta.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Això només passa al
4: Ja Tardes. També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World Record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, es gravísimo. Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
3: Ja Tardes.
5: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9,
3: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Doncs mira, qui ens hauria d'anar a dir que Madonna faria una cançó amb un dels noms del moment, com és Sabrina Carpenter. Doncs aquí la tenim, Bring Your Love.
1: Cançó que sona per tot arreu i no m'estranya.
0: A veure, us interrompo, però és que això us interessa. Ara amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt bé, poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no. Fàcil i ràpid pel que fa al servei. I fàcil perquè en queda satisfet. Però no és tan sols això, eh? A més, també pots estalviar, perquè si t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança actual. 917-700-700 o lineadirecta.com.
2: Rec 105. La teva música.

0: 1, 2, 1, 2. Vinga, nois, ja és aquí la primavera i l'operació biquini no es fa sola.
1: Es fa amb Rex & Cinc, la teva música.

Mira, tinc una cosa. Normalment ens arriben molt les cançons de Daniel Moliner, però quan canta en català, no sé per què, ens arriba encara més. Jo crec que... doncs acaba traient també tot el que porta a dins, no? Amb aquesta cançó espectacular que es diu Ara. I que parla, doncs, això d'estimar-se un mateix i de deixar una mica l'entorn que diguin el que vulguin, que tu, escolta'm, la teva felicitat passa per davant de moltes coses, ja està. Va, camí de la una del migdia. Una altra cançó en català, per què no? Des de RAC 105 ja saps que recolzem els artistes de casa i ho fem també amb els nous noms del món musical català. Ell és Max Navarro i això es diu Inigualable a RAC 105.

0: Day, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Doncs aquest és Joan Dausà i la cançó es diu Per una cançó. Sí, mira, valgui la redundància, no? Forma part del seu darrer treball. I, en fi, està començant ja una gira que el portarà a molts llocs, com, per exemple, el Cabró Rock de Vic.
1: Amb Arnau Molet.
0: Deixa'm recordar-te que vam tenir la seva actuació als Premis RAC 105, que pots recuperar-la al nostre YouTube. De fet, no només la seva actuació, sinó que tens la gala sencera ja per recuperar-la, per mirar-la quan vulguis, amb totes les actuacions i tot el que ens va anar passant. Que no van ser poques coses, eh? En fi, va, arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos. Ets a RAC 105, ets a casa, finiquitant ja el mes de maig, i ho estem fent amb bona música. Ara, Chapel Round, Good Luck Babe.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins a...

0: Equipa Música.
1: Rack Sensing. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Rec Sensi.

0: Sidherland, que també van actuar als Premis Rec 105, que per cert, deixa'm recordar-te que tens tota l'actuació penjada ja al nostre YouTube, de fet no només la seva, sinó tota la gala sencera. Aquesta és una de les cançons més virals del moment, tothom se sap el ball, tothom el practica, i jo que no sé ballar, ja t'aviso, el sé fer. Per tant, que ho han fet bé, home, que ho han fet fàcil, t'animo que ho provis, i si no el coneixes, busca'ls a Instagram, que te l'ensenyen.
1: Rec 105, la teva música.
0: Fins i tot la Taylor Swift se l'ha pres. Shake it off.

0: És la banda sonora del Diables Vesteix de Prada. Lady Gaga amb el seu Shape of a Woman. Novetat que et presentem aquí a RAC 105. Ens ha enamorat des del primer minut. I mira, és que va de pel·lis la cosa.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Perquè aquesta la signa One Republic i és la banda sonora de Top Gun Maverick, sí? Es diu I Ain't Worried a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
5: Tiselo Carti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
18: no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots, sí.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
26: RAC 105.
27: Sempre apostant per la música en català.
28: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
29: Ja som 100.000.
27: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
30: Instagram.
27: TikTok.
30: Facebook.
27: X.
30: YouTube.
27: I la nostra web.
30: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
27: I tu, què esperes?
30: Som a tot arreu.
27: 100.000.
31: I pujant.
27: RAC 105.
30: La teva música.

0: Aquí la Katy Perry, que parlava de bàsquet en aquesta cançó, que es diu Swish Swish, però que al final doncs el ball es va popularitzar de tal manera que tots els nens, bàsicament tothom, el va acabar fent. S'ha intentat, és molt difícil. Jo no t'ho recomano perquè igual et trenques, eh? Ai, sí. Escolta, va, camí de 3:15. Quina tonteria que portem avui.
1: La teva música.
0: De seguida Bruno Mars. Però abans, anem a recuperar aquesta grandíssima cançó de Buhos, que jo crec que és la seva cançó insígnia, que encara a dia d'avui segueix sonant amb molta força i es diu Volcans.

0: Projax, Sia i David Guetta. Déu-n'hi-do, eh? Aquests tres que s'han ajuntat per fer-nos aquesta cançó de música electrònica que la veritat és que ens posa els pèls de punta. Va, que jo marxo. Me'n vaig cap a dinar. Salutacions a l'Arnau Molet. Un plaer enorme haver-te acompanyat aquest matí de dijous. Demà més, que ja serem divendres. Mira, aplaudiments, home. Ei, per cert, ara no et moguis perquè s'hi posa en buscarons amb les millors cançons com cada dia.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: I abans, el més nou de Ivan Herzog. Que bé que sona aquesta. Es diu Des de lluny. Apa, va, fins demà.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: la teva música.
1: Amb Albert Buscarons.
2: Aquestes són les Hardjigs, amb aquesta cançó que ho ha aconseguit tot. Arrasada total del Golden a les 2:03 d'aquest dijous 28 de maig. Hola, bona hora plegats. Què tal? Salutacions a Albert Buscarons tota la tarda per endavant. Va de gaudir de números 1 com aquest de Rihanna.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
3: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
6: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
7: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
8: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
6: Menys Shazam i més REC 105.
0: REC 105.
9: La teva música.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
4: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

Tots estem molt a dins d'aquest Nexo, un nou treball de Nil Moliner que es publicava encara no fa una setmana. Amb aquesta, una de les seves cançons principals, Me acuerdo de ti, per seguir pensant amb aquestes altíssimes temperatures que tenim en el proper estiu. Quins són els plans? Què tenim pensat fer? Això és el que està rumiant també en Damiano David. Una de les seves cançons importants és precisament Next Summer.

allà on apareguin Doctor Prats, la cosa es transforma en una autèntica festa, sempre amb les seves cançons. La més recent a RAC 105 és aquesta que es diu Energia. Doncs va, ja que hi som, ja que tenim el tanc del combustible fins a dalt de tot, arriba una de les cançons que ha fet història gràcies a Avicii. Va passar pel filtre de l'electrònica al country, ves per on? Una cançó que va fer història, que és un gust recuperada tant en tant aquí a la teva ràdio. Es tracta del Wake Me Up.

0: Quina tarda tan maca i tan agradable. Vam passar ahir a l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb els Ginestar, que són adorables i, a més, continuen regalant-nos cançons que van editar nou àlbum, però recuperant, en aquest cas,
1: Tot el que ens queda.
0: Tot el que ens queda, una de les seves cançons més celebrades. També ho va ser ahir a l'Adam.
2: La teva música.
3: RAC 105.
0: I ara és el torn d'Aitana, que ens presenta una nova cançó després de Superestrella. A veure què et sembla. Si et sembla bastant. Conexión psíquica.

Aquest és el so més vitaminat de la cançó original de Tom Odell, Another Love, una altra d'aquelles remescles que només escoltes aquí a RAC 105, en aquest cas a només 6 per les 3 de la tarda. I ben dinats ja, en aquest dijous, hem de seguir escoltant el bon funky que sempre ens proveeix en Bruno Mars. Aquesta és Just Might.

0: Mare de Déu, hem acabat ara amb Madonna i l'hem començada amb un altre dels seus clàssics.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Aquest cop en versió Josh Fowers. Like a Prayer, la que hem començat una nova hora de música. Són les 3 i 3 minuts aquest dijous. Què tal? Com vas? Aquí encantats de la vida, com sempre. Parla l'Albert Buscarons. Això segueix avançant. Ara, amb aquest himne d'una gent que en el moment en què el van fer encara rondaven la trentena. Fan amb We Are Young.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Després de 6 temporades facturant crims a TV3 a una pasta que flipes, no hagueu après res a l'hora de matar algú.
5: És veritat.
4: I ara us donaré uns tips i unes coses a tenir en compte.
6: Molt bé, Carles. Tips per matar?
4: 1. La ubicació del telèfon mòbil et pot delatar. És que estem enganxats al mòbil. No el portis a sobre.
5: No, no
4: regeix per Barcelona 10 minuts, te'l robaran i quedaràs lliure de rastreig.
6: Ah, bon tip aquest.
4: 2. La policia t'interrogarà. No et contradiguis. Aprèn la teva versió. No és tan difícil, coi. Ve que et vas aprendre les preposicions. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, des, de, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, via. Això era molt més difícil que aprendre's la coartada. 3. No deixis ADN al lloc dels fets. Si tens malament la pròstata i has de pixar al lloc del crim, o si necessites fumar-te un piti, doncs no matis.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Are you

0: seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorados
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
1: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Billie Eilish ja ens ha advertit que no cal que l'esperem aquest 2026. No t'he pensat tornar amb música nova fins l'any vinent. Així que aquí tens una cançó que va començar a créixer especialment quan la va interpretar a la cerimònia de cloenda dels últims Jocs Olímpics, el Birds of a Feather. Són les 3 i 20 minuts, és moment de tornar a casa. És la nostra zona de confort. La discografia dels Catarres sempre és un lloc segur i aquesta discografia hi continuen sumant nous números 1 com aquest. La més nova es diu Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

Llepant-se les ferides una vegada més, en Shawn Mendes, que és Stitches, una de les seves cançons més importants, fent-nos costat en aquesta quarta tarda de la setmana, un dijous que gratina, directament. És moment de sortir al carrer i gratinats acabem. Quina calorada. I per això sempre va haver una rumbeta. I en això s'estan especialitzant la banda Neon. S'ha acabat.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música. Make it so easy
0: to fall in love. Aquest és el so
1: RAC 105.

So Easy to Fall in Love. Aquesta és la nova aposta d'Olivia Jean. Per donar pas de seguida a un himne de pistes de ball, aquesta cançó és capaç d'aixecar qualsevol sessió i qualsevol situació. Ja pensant en l'estiu, t'imagines aquesta Eivissa? Jo, i tant que sí. Un clàssic ja amb majúscules de la Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: this horn?
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol. RAC.

Aquest és el gran èxit de Gautier, amb la veu de Kimbra acompanyant-los en aquest Somebody That I Used To Know. Aquesta versió remescla que ens va perfecta per acostar-nos una mica més a l'hora en punt. Busquem ja les 4 de la tarda i el dijous continua sonant la Marta B des de Rec 105, ara amb la relíquia de Rosalia.

0: Dai, Shakira. Aquesta és la seva aportació al Mundial de Futbol 2026, que comença d'aquí 3 setmanetes, més o menys, amb Burna Boy acompanyant-la.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: I amb aquests ritmes tribals ens hem col·locat a les 4 i 5 minuts d'aquest 28 de maig. Ens estem ventilant un altre full del calendari i ho fem sempre amb la millor companyia. Seguim endavant amb la música de RAC 105. Ara és torn per Tate McRae. Aquesta que escoltes és la seva cançó més icònica, Greedy.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
5: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
6: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
7: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
8: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

continua buscant el marit i ja porta mesos així, pobreta, està perduda. Where is my husband? Ella és Ray, un talent únic d'aquells que s'ha vingut una revelació d'aquestes últimes setmanes. Aquí seguim avançant en aquest dijous tard de RAC 105, ara amb el ball del mico, però aquest no és el de Melody, no, no, no, és un altre. Aquesta cançó va ser una autèntica revelació, arribada des de l'altra punta del món, des de Nova Zelanda. Tones and I, anem a recuperar aquest Dance Monkey.

aquest estiu la vida del Max Navarro estarà dividida entre els concerts de la gira d'Operació Triunfo, que a la Casa de Barcelona arriba el 10 de juliol al Sant Jordi, i la seva pròpia gira, on farà algunes d'aquestes cançons que ha fet el programa de tele, i les noves, les seves pròpies. Cançons que ja et sonen i tant que sí des de fa mesos com Estrelles, o aquesta és la més recent, inigualable, RAC 105, per seguir avançant abans del Men I Need, número 1 d'Olivia Dean, escoltant aquesta onada de calor, ja ho sabien bé els Glass Animals, que arribava en aquest moment. Hit-way.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

Taylor Swift està ocupadíssima amb els detalls del seu casament. D'aquí més i mig, aproximadament. Només sabem que és juliol. Pocs detalls se'n saben i pocs en sabrem, segurament. Avanti Hero, ens acostem a l'hora en punt. Les 5 i a les ja tardes del dijous, doncs ja disposadíssim. Jo et deixo amb una de les cançons de la banda que ahir ens va fer vibrar a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, com sempre, simpatiquíssims, propers. I les seves cançons són tot un encert. Els Ginestà. Des del seu nou disc arriba la més recent. Es diu Perdre el cap. Acaba de passar bon dijous. Fins demà.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'Afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: És Juan es tonto.
3: Juan es loco.
4: Paloca tu, calma.
5: Què dius?
6: Dios mío, te dio duro.

0: és que m'encanta. Aquí tens la bona proposta de l'Aitana, eh? Una d'aquelles que s'enganxa, evidentment. És superestrella. I què, tu també ets una superestrella? Ah, que sí, eh? Som estel·lars, tots plegats. Vinga, re, 3 minuts que passen de les 5 de la tarda, després de l'Albert Buscarons. Sí. Ja ha tocat el 2. I nosaltres ens hi posem, ja saps, 4 horetes de bon rotllo, bona música.
1: Ole!
0: I el que faci falta per passar una tarda d'aquella xula, xula, xula. Va, anem a repassar què tenim avui, perquè tenim un programa farcidet, eh?
2: Ai.
0: Va, que en una estoneta obrirem tema del dia, a més, amb un regalàs. Ja veuràs. És Rodolí. A més, la cançó efemèride, coses que van passar un dia com avui, 28 de maig. Hi ha diverses cosetes. A més, Rose Musical, batalla de cançons, que avui enfrontarem. Cançons també d'un altre festival, ja veuràs. Ja veuràs. I a més, versió del dia, els teus comentaris, aquesta calor, aquesta... Que no puedo, eh? Oh! El tema... Realment, el tema del dia és aquesta calor. Oi, he sortit al carrer, bueno, estàs... Ja en parlarem, d'això. De moment, ja saps que pots participar i explicar-me coses.
3: Envia el teu àudio a l'Enricon, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Digues. Com va la calor, aquestes coses? I cançons refrescants, també, una miqueta, no? Sí. És un concepte, una cançó refresca? No ho sé. Un concepte que sempre s'utilitza a la ràdio, però no ho entès mai, eh? En fi, va, dit i fet, anem-hi de cara, engeguem la maquinària i ho farem amb el so de The Weeknd, el canadenc que ens portava temes com aquest Can't Feel My Face.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: És Tame Impala, al costat de Jenny de les Blackpink, que ho estan petant amb aquest Dracula.
1: Ai, sí.
0: M'agrada, m'agrada. Igual que m'agrada fer el tot aquí. Barra, 15 minuts, que passen de les 5. Això és el Ja Tardes.
2: Hola, guapíssim.
0: Hola, vinga. Va, que hem d'encetar tema del dia, a part d'aquesta calor que... Estem, bueno, bueno. Que no parem, eh? No puedo.
2: No puedo.
0: Exacte. És sortir al carrer i ja sues de cop, eh? És instantània, una cosa. Però és que t'hem d'explicar que a Jardiland estan d'aniversari. Sí! I sabeu què és el millor dels aniversaris? Celebrar-los amb qui més t'estimes. Per això Jardiland volen bufar les espelmes amb tu per agrair-te formar part de la seva família. Home, clar. Doncs atenció, perquè avui tenim cosa xula, xula. Sí? Avui tenim vals de 30 euros, escolta. Sí, sí, 30. 30 euros. Vals de 30 euros per gaudir a les botigues Jardiland de Gavà, Reus, Sant Cugat o Cubelles. Per això avui us volem fer una pregunta molt simple, però molt divertida, clar, sí. Per què et mereixes el val de Jardiland? Per què et mereixes aquells 30 euros per gastar a Jardiland? Volem motius reals, o absolutament surrealistes. Per exemple, no sé, perquè has matat més cactus dels que vols reconèixer. O perquè tens plantes a casa, però elles no saben que estan en perill. Sí. O perquè aquest any em jures que plantaràs un hort. No sé, no sé. I no ho faràs després, però bé, en fi. No sé, perquè el teu balcó sembla Mordor. Explica'm per què et mereixes aquests 30 euros de Jardiland i poden ser per tu? Escolta, això mola. Doncs va, explica'm aquestes excuses per aconseguir aquest xec de 30 euros a Jardiland a través del WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
3: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Que avui regalem aquests 30 euros de Jardiland amb un àudio, Àudio al WhatsApp. No em truqueu, que veig que ja m'esteu trucant. No, no, no. Àudio al WhatsApp amb aquest motiu. Per què et mereixes el val de 30 euros de Jardiland? Va, recorda, i celebra l'aniversari de Jardiland fins aquest diumenge, que trobaràs ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes. Rasca i guanya, home! Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, el teu jardí, que ara comença la temporada de gaudir de la terrasseta del jardí, o el balcó. Qualsevol racó de la casa amb Jardiland. Maig és el mes de les flors i Jardiland ja fa anys al teu costat, mira. Sí. Així que no t'ho perdis. Jardiland a tope. Molt bé, molt bé. Pues tenim mega regalars. Hola. Avui mola, tu. Va, excuses. Per aquests 30 euros. Va, en una estoneta repassarem aquests missatges. De pas, també pots demanar el teu tema preferit, Evidentment. Ho necessitem una miqueta, que és Juernes.
4: Ai, Déu meu.
0: Déu meu, Juernes. Va, que arriba per aquí Dua Lipa, anem a recuperar un dels seus èxits. Don't Start Now.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
4: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
5: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisant Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
6: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
9: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: És una font de saviesa. És una font de bona música.
12: Ai, home.

0: sempre amb energia positiva, sí, senyor. Nil Moliner, amb una de les més recents, eh? Me acuerdo de ti. Ai, ai. I nosaltres també, eh? I pensem amb tots els que escolteu cada tarda aquest programa. Ens en recordem, clar. I a més, avui amb un mega regalàs celebrant l'aniversari de Jardiland, eh? Poca broma, ole! Avui pots endur un bal de 30 euros. Sí. Tenim uns quants, eh? Sí, sí. Simplement m'has d'explicar a través del WhatsApp per què et mereixes aquest bal de Jardiland, eh? Una excusa així original et pot fer guanyar un dels bals que tenim, perquè en tenim uns quants, eh? Sí, sí, sí. Va, 608-707-41. Recorda que el film... També em pots demanar aquella cançoneta que ens engresqui una miqueta. Yeah! Sí. Mira per aquí, hola!
1: Enric, mira, digue'm. Tinc aquí la meva mare al costat, que és el seu cumple, la setmana que ve, no sé què regalar-li.
0: Oh!
1: I sempre em diu que li encanten les hortènsies. Oh, per tant, mira, 30 euros de Jardiland,
0: sí.
1: Aquests 30 euros sí. M'aniran de fàbula pel regalet.
0: Mira, mira. Per molts anys, per la teva mare, una bona excusa aquesta, eh? Mira, així, ja tinc regalet. Està bé, està bé, està bé. M'ha agradat. Comencem forts. Va, aviam per aquí. Mira, hola.
2: Hola, molt bona tarda. Com esteu?
0: Molt bé.
2: El bal, sens dubte, me'l mereixo jo.
0: Oh, per què?
2: Me'l mereixo jo perquè se'm va acudir a agafar dos gatets de la protectora i m'han destrossat totes les plantes que tenia al menjador.
0: Oh.
2: Sí, m'he de refer i col·locar-les, a veure si n'aprenc, col·locar-les en un altre lloc on no hi arribin.
0: Aviam.
2: I per esgarrar ràpid.
0: Sí, sí, sí.
2: Vinga, que acabeu de passar molt bona tarda.
0: Mira el gatet. Ja s'ha enfilat, ja s'ha enfilat. S'ha enfadat i s'ha enfilat. Va, És que... Sí, sí, hem d'estar al tanto si tenim mascotes, amb les plantes, aquestes coses, sí. Aviam més, hola.
3: Bueno, Enric, digue'm. Jo crec que m'ho mereixo.
0: Per què?
3: Pues perquè passo el dia...
0: Com?
3: Pues repartint plantes.
0: Repartint?
3: I em tocaria, pues, també anar a comprar les meves.
0: Clar que sí.
3: Vinga, una abraçada a tots.
0: Adéu.
3: Que tingueu molt bona tarda.
0: Igualment.
3: Adéu.
0: Vagi bé. Vigila per la carretera, eh? Ah, bé, per què no? Clar, bé, veus que tot el dia plantes, alguna per tu, no? Aviam més, hola.
4: Hola, Enric. Hey. Soc la Patrícia.
0: Hello.
4: Jo necessito el bal de Jardiland per fer contenta a la meva veïna.
0: Com?
4: Perquè es queixa que des del carrer veu la meva màquina d'aire condicionat.
0: Oh.
4: Llavors, necessito canviar els meus cactus i posar plantetes boniques. Que la veïna estigui contenta.
0: Ai.
4: Com ho veus?
0: Bueno,
4: vale? Vinga, a veure si aconsegueixo. Vale. Gràcies, vale. Bona tarda.
0: Però jo em pensava que era perquè li regalaves a la veïna, això. Aquí ja, eh? Me la vols colar? Va, tu també, explica'm aquestes excuses originals. Et pot tocar un bal de 30 euros per anar a qualsevol Jardiland, escolta'm, que estan d'aniversari. Va, que continuem, que arriba per aquí Eva Max, una de les divas d'aquesta casa que ens porta a Sweet by Psycho. Oh, sí.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat. Hey! Oi.

0: públic que a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: És una de les més recents que ens porta en Joan Dausà. Per una cançó. Sí, és que és maca. És mica tendra. Ens emociona. Però alhora també ens carrega les piles pel dijous, eh? Sí o no? Sí, a tope. Juanne. Barre! 21 minuts i arribarem a les 6. Tenim missatges, comentaris. En una estoneta en repassarem, perquè avui amb aquests vals, aquests xecs de 30 euros per anar al Jardiland, això mola avui. Ai, tela.
1: Ai, Déu meu.
0: Però el que també tenim és la batalla de cançons, sí?
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Vinga, va, que ja... Mira. Ai. Ah, sí. Ja estem ensumant ja... Festival! Colorem a festival. Aquí el roast musical és que, clar... Doni dret. Queda menys d'una setmana perquè arrenqui el Primavera Sound. Home! Una setmana per tornar als concerts, als horaris impossibles. I a caminar 20.000 passes al dia, eh? Que t'ho diu el rellotge, dius, bueno, què has fet? Doncs ballar. Ballar a tope allà al festival. El Primavera Sound. Clar, i a més descobriràs artistes mentre busques menjar, aquestes coses. Típic de festival. Perquè, això sí, avui enfrontarem tres artistes que actuaran al Primavera Sound. Què et sembla? I tu, com sempre, decideixes a través del WhatsApp quin és el millor. Així que va, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Home! És pop, és flow i una cançó que va conquerir internet sencer. Impossible no moure el cap quan sona aquesta història d'una de les caps de cartell, eh? És Doja Cat, Doja Cat, Say So. Toma. És la teva preferida, doncs, ja saps. Vota-la amb un àudio al WhatsApp o potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Electrònica emocional i un drop que va marcar una generació. És un festival pur. Aquesta història de Skrillex, que també hi serà a primavera. Where Are You Now? Bé, aquesta és amb la col·laboració d'un munt d'artistes, entre ells Justin Bieber. Però allà està, Skrillex. Va, i per últim... Si funciona, clar... L'ordinador a vegades, saps? Fa el que vol, o el que pot.
4: No puedo.
0: No puedo. Bé, veus? Ara diu que no pot. Va, anem amb l'opció número 3 d'aquest roast musical d'avui, mira. Home! La reina de les pistes de ball modernes, eh? Elegant, addictiva i amb una vibra d'aquells de festivaler total. Estem parlant de Peggy Gou amb aquest hit de Goes Like, na na na. Tots ells doncs formen part d'aquest cartellàs del Primavera Sound i, evidentment, tu... Tu votes la teva preferida.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, quina creus que és la millor banda sonora pel Primavera Sound? Recorda, opció número 1 amb Doja Cat, amb el seu Say So. Opció número 2 amb Skrillex. Where are you now? Where are you now? I l'opció número 3 de Peggy Gou, It's Goes Like, na, na, na, na, na, na. Va, doncs digues la teva i al final del programa doncs sabrem la guanyadora, repassant el paradigma, aquestes coses que fem. Que afanya't a votar. Bé, nosaltres anem avançant, això sí, amb el so de Florida, una altra d'aquestes de bon rotllo, sí. Good feeling, oh!

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge... Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
6: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
7: Aviam aquest botó.
8: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
9: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
7: Ostres! De cop som als 2000!
8: Aviam, apuja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
7: Això és brutal!
8: Màxima potència!
7: Els 80!
8: I com has dit que es diu aquesta màquina?
7: El ritme de la nit, de RAC 105.
10: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
7: El ritme de la nit.
10: Només a RAC 105.
0: RAC 105.
11: Ja tardes.
12: Ràdio en estat pur.
11: Amb l'Enric Font.
12: A RAC 105.

0: motiva. A mi, és que em carrega les piles de cop, això, sí. Proposta d'Afrojack, CA i David Guetta, eh? Awake Tonight. T'agrada? Que sí? Ai, ai, ai. És que és important. En qüestió de 8 minuts, arribarem a les 6. Anem ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts comentaris, molts missatges. Avui celebrant l'aniversari de Jardiland. Estem regalant aquests vals, aquests xecs de 30 euros per gastar a les seves botigues. Poca broma. Simplement m'has d'explicar per què et mereixes aquest xec de 30 euros al Jardiland. Això sí, respostes originals, que alguns s'estan passant ja d'originals. Si no, mira, mira.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, mira, mira.
2: Bona tarda.
0: Hola.
2: Hòstia, em va de conya aquest val de 30 euros.
0: Ah,
2: perquè...
0: sí?
2: Sabeu què? Vaig plantar una planta d'aquestes carnívores, una d'aquestes, con la de la tienda de los errores, okay. La de l'Audre i dos, saps?
0: Sí, sí.
2: I, hòstia, que se m'estan menjant tot el que tinc a casa, se m'han fotut els bistecs de la nevera, totes les hamburgueses, les salchitxes, tot el que és carn s'ho jala tot, fins i tot el gat. El gat ha deixat de ser-hi. Això és un... no sé què fer, ja no sé què fer. I m'aniran de conya aquests 30 euros, doncs una de dos, o per comprar menjar, sí, o per comprar un herbicida que se la carregui. Apa, salut!
0: Apa, adéu, adéu. Festival de l'humor, eh? Ja ho veieu. Va, més comentaris, mira, hola!
3: Doncs jo cada any em proposo tenir plantes, perquè jo veig aquesta gent amb aquests balcons florits, amb mates de coses verdes, i penso, buah, que maco! Però no hi ha manera. I l'any passat el meu germà, que sent la meva necessitat imperiosa de tenir planta verda, em va regalar una mena de hivernacle, d'aquests que és un pot amb un tap que dintre hi ha unes plantetes, i em va dir, Marta, tu tranquil·la, amb això no se't moriran mai les plantes. Doncs és mentida, se m'ha mort. Les primeres es van podrir, la segona s'ha quedat, hi havia una mena de molsa i està seca. Llavors, la meva il·lusió seria aconseguir tenir plantetes verdes al jardí.
0: Ah,
3: i s'asseguro que hi poso moltes ganes, perquè jo les rego, potser massa. I llavors em diuen, les regues massa, i compro plantes, i llavors les rego poc, i també es moren. Vamos, un desastre.
0: Ja ho veig.
3: Això m'aniria molt bé el regal.
0: Sí, clar.
3: I musicalment parlant, doncs qualsevol cosa que ens alegri la vida,
0: molt
3: que és
0: bé,
3: molt dura i molt complicada.
0: Ànimo,
3: vinga, un petó, guapos.
0: Apa, adéu. Ai, quants problemes veig aquí, eh? Però tu també participa, 608-7741. De seguida més excuses per aconseguir aquests xecs, aquests vals de 30 euros de Jardiland. I de pas també cançonetes així xules, no? Per aquest dijous, sí.
4: Ai, mare!
0: Va, que arriben els Coldplay. Feels like I'm falling in love.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla.

0: És una d'aquelles propostes que ens anima qualsevol, a més d'una cançó que coneixem tots i totes. Gran treball de Josh Fawad versionant el tema de Madonna, Like a Prayer, que per cert, mira, parlant de versions, tanto perquè en una estoneta aquí al Ja Tardes estrenarem la meva nova versió. Fa molta il·lusió, però molta, molta, molta. Ai, sí. En exclusiva, eh? Sí, sí. Ja veureu, després us explico. En una estona, en una estona. És que fa il·lusió. Sóc així, sóc així. Va, uns 4 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Ja Tardes i a aquestes hores, com sempre, anem amb la cançó efemèride repassant. Què va passar un dia com avui, 28 de maig? Avui hi ha molts dies internacionals, eh? Jo ja t'ho... Et poso ja i et preparo, per una situació. Va, que avui, per exemple, se celebra el Dia Internacional del Joc.
1: Aquest és un joc,
0: sí.
1: Un joc per moure el cos.
0: Toma, ja.
1: Si vols passar...
0: El dia de recordar que jugar no és només cosa de nens, és imaginar, aprendre, compartir i divertir-se a qualsevol edat. Jocs de taula, videojocs, esports, cartes... O aquell típic de... Només una partida més, eh? I acaba 3 hores allà. En fi. Avui, doncs, toca deixar espai per jugar, que divertir-se també és important. Va, el que també se celebra avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
2: A mi me gusta,
0: sí.
2: Les hamburgueses, toma. Amb papes frites.
0: Que avui ho han celebrat, el Matina Codina. Sí, sí. En fi, el dia d'un dels grans clàssics universals, pa, carn, o versió vegui, formatge i aquella combinació que mai falla, no? Escolta'm. Simple o gegant, gourmet o de batalla, vull dir... Sempre hi ha una hamburguesa per cada moment. Oh! Avui toca, doncs, mossegar sense remordiments i acabar amb les mans plenes de salsa, que a mi això em fa una ràbia. Oh! Però mira, avui em ve de gust una hamburguesa. Sí, ja ho hem de celebrar, és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Va, el que també se celebra, curiosament, també, avui, doncs, és el Dia Mundial de la Fam. No, home, no! Un dia per recordar que milions de persones arreu del món encara no tenen accés garantit a aliments suficients i nutritius. La fam no és només falta de menjar, també és desigualtat, pobresa i manca d'oportunitats. Així que avui toca conscienciar, compartir i actuar, perquè ningú hauria de passar gana. Clar que sí, home! Ara! Mira, i una mica lligat, potser... avui és el dia de la nutrició.
1: Avui
0: és el dia per recordar que alimentar-se bé és molt més que comptar calories, eh? És cuidar el cos, tenir energia i sentir-nos o sentir-se millor. Així que fruita, verdura, hidratació i sí, també algun capritxet com l'hamburguesa de tant en tant. Un equilibri important. Escolta, vinga. Va, anem a... Repassem aniversaris, perquè avui n'hi ha també una pila d'aniversaris d'artistes. Mira, per exemple, avui fa 81 anys. 81 anys, sí. John Fogerty. Oita! És l'insígnia dels Creedence Clearwater Revival. Com ho dic, això? Creedence Clearwater Revival. La veu que sona com si hagués nascut directament en una carretera secundària plena de pols, eh? I rock and roll, això sí. I pantans, també. John Fogerty és aquell tipus que, amb 4 acords, una guitarra i molta actitud, et transporta automàticament a Estats Units, allà a la profunditat dels Estats Units. Mira. Ja t'avanço que aquesta cançó serà la protagonista de la versió del dia d'avui, Sí. Vinga, va. Doncs 81 anys de riff immortals, veu rasposa i americana, Música americana en estat pur. Va, un altre artista que avui fa anys és la cantant de K-pop. com ho dic això? Deixun, deixun, no? Deixun, bé, no sé. Una de les... una de les reines amb carisma del grup Twice. Sí, en fa 28. És expressiva, amb energia. És una d'aquelles ídols que poden estar fent una coreografia perfecta i el segon següent regalar-te un mem amb una sola mirada, eh? Molt bé. Clar, amb cançons com aquesta, que els petits de casa segur que se les coneixen totes. És una de les reines de K-pop. Doncs 28 anys de simpatia...

0: atenció, perquè un altre dels que està d'aniversari és Juan Luis Jiménez. Que diràs, qui? Doncs un dels components de Presuntos Implicados. Home! En fa 67, el músic que va ajudar doncs, a donar aquell so elegant i suau i sofisticat al grup murcià. Guitarrista dels que no necessiten fer soroll per destacar, eh? Poca broma. Mira.
1: Ay,
0: ¿cómo hemos cambiado? Doncs 67 anys de sensibilitat musical, guitarres amb gust, exquisit. I pop fet amb delicadesa. Mira, van fer versions com aquesta, eh? Va, i per últim, una diva que avui fa 58 anys, eh? Estem parlant de Kylie Minogue. És la reina del pop brillant que sembla haver descobert el secret per no envellir mai, eh? És una mica com Madonna, eh? Una mica. Kylie Minogue és pura elegància pop, petita d'alçada, gegant en carisma. Escolta'm, si és que... Mira. Home! Ben bé que ha triomfat a totes les dècades, eh? Una cosa, bueno... I ho té tot, eh? És, a part de cantant, és actriu, empresària... Tot, fa tot. Això sí, amb estil, eh?

0: aquesta efemèride, ja que hi ha el seu aniversari, avui una de les cançons efemèride d'avui és la que van ballar molts als inicis dels 2000. Home, trencava pistes, això, eh? Jo he cremat sabatilles ballant aquesta història. In Your Eyes és una de les que ens venia de gust, també, per anar avançant aquesta tarda.
1: Ole!
0: Sí, Juernes a tope.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

com mola aquesta, eh? Sí, mira. Toma! De Miqueta, Teddy Swim, Tunes and I. Gone, gone, gone. Yeah. Estem motivats, sí. Som uns motivats a la vida. Potser també. Sí, sí.

0: Jardiland estan d'aniversari! Sí! I sabeu què és el millor dels aniversaris? Celebrar-lo amb qui més t'estimes. I mira, per això Jardiland vol bufar les espelmes amb tu per agrair-te a formar part de la seva família. I avui el tanto perquè tenim vals de 30 euros. Vinga! 30 euros per gaudir a les botigues de Jardiland de Gavà, Reus, Sant Cugat o Cubelles. Per això, mira, avui us volem fer una pregunta molt simple però molt divertida. Per què et mereixes aquest val de Jardiland, aquests 30 eurets? Sí, sí. Les respostes originals us endureu aquest xec de... aquest val de 30 euros. Va, i celebra l'aniversari de Jardiland fins a aquest diumenge, que trobaràs ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes rasca i guanya! Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, jardí, balcó o qualsevol racó de la casa, sempre amb Jardiland! Ara és moment, de posar-ho tot ben maco per gaudir-ho. A veure la caloreta i... Maig és el mes de les flors i Jardiland fa anys al teu costat, així que no t'ho perdis! Olé, olé, olé. Doncs va, anem a repassar aquestes excuses, perquè no deixen de ser excuses, de per què et mereixes aquests vals de 30 euros.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, vinga, toma! Al tanto, aquí, mira, hola.
2: Hola, bona tarda, guapos. Ei, hola. A veure,
0: digue'm.
2: A veure.
0: Digues, digues.
2: Quan van rodar Mordemort...
0: Com?
2: Vale,
0: Mordemort?
2: Mordemort era casa meva.
0: No, vols dir Mordor.
2: És casa meva on van rodar totes les escenes. O sigui que jo sí que la necessito, perquè li he de donar una mica de ver, una mica de llum.
0: Sí.
2: He de fer moltes coses. I... bueno, això costa molta pasta.
0: Sí, ui,
2: una ayudita d'aquestes de 30 euros,
0: dame doncs, argo.
2: Crec que val la pena, tornar a canviar això, que sigui la villa dels...
0: De què?
2: Dels petits aquells,
0: ai,
2: no?
0: Ai, mare.
2: Farem això.
0: Quins són els petits aquells? Són els gnomos o els barrufets? Jo, és que m'he perdut. Entre Mordemort, que és una barreja de Mordor i Voldemort, no?, de Harry Potter. Entre això i lo de... Oi, oi, oi, oi. Anem fatal, avui. Anem. Aviam, mames, hola.
3: Hola, Enric Font, sí. Molt bona tarda.
0: Igualment.
3: Què tal, com estàs?
0: Bene, bene.
3: Mira, soy Isidoro de Blanes.
0: Oi, tal, què dius?
3: Pues yo voy a decir una cosita. Es que a mi mujer le encantan las plantas. Tiene el balcón todo con plantitas, se pone, las cuida, las tiene súper mimadas, súper bonitas. Sí. Cada vez que pasaba por un sitio que hay plantas, algún garden, hay que parar. Vemos por la montaña un ramillete, pum, un ramillete de flores.
0: Toma.
3: Y a ella le encantaría que le tocara alguna cosita así para poderse la regalar para ella. Porque a ella le encanta todo el tema de flores, decoración y demás. Muy bien, guapos, pues que paseo muy buena tarde. Una abrazada.
0: Les coses per regalar-li alguna cosa a la teva dona, ja ho estic veient. Aviam, més, hola!
4: Hola! Ei. Mira, just vaig amb la meva mare al cotxe, que la pobra arranca sempre les males herbes del seu jardí, li queden unes mans. Jo crec que li anirien molt bé els 30 euros per aconseguir uns guants i una miqueta d'equip, no?, de jardineria, que s'està aficionant.
0: Ah, mira!
4: I s'està fent mal, la pobra dona.
0: Oh.
4: Vinga, sisplau, gràcies, adéu.
0: Perquè es fa mal, perquè, o sigui, sou molts els que esteu fent servir la vostra mare d'excusa per aconseguir això, No. Sembla una mica de xantatge i tot, que es fa mal, la pobra. 608-7-7-4-1, va, tu també, participa. Explica'm aquestes excuses originals per aconseguir el xec de Jardiland. Va, i com us ho havia promès, ara arriba un moment que per mi, escombraré cap a casa, però per mi em fa molta, molta, molta il·lusió. Sí, perquè és el moment d'estrenar la meva nova cançó. Sí, sí, sí. Bé, més que una cançó, és una versió, però d'una cançó que jo crec que ens ha marcat a molts, que ens agrada molt i que va triomfar moltíssim a la primera dècada dels 2000. Atenció, perquè en exclusiva escoltareu l'últim tema d'un servidor, l'Enric Font, versionant els The Corrs. amb aquest Breathless. Va, fot-li!

0: en exclusiva. És que em fa molta il·lusió, escolta. És la nova proposta que us portem, un servidor l'Enric Font, amb aquest Breathless, recuperant l'essència dels decors. Cançó que a partir de demà sonarà aquí, a RAC 105. Ole!
1: La teva música. RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: La teva música. Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
10: A l'hora de brenyar.
11: Vinga,
10: l'Enric Font s'ha d'escoltar.
12: Toma ja.

0: Un altre dels que ens engresca i d'allò més, Doctor Prats. Amb energia i de la bona, bona. De la que ens agrada.
1: Oh, me gusta.
0: Ja ho sabia. En fi, re, uns 5 minuts que passen de dos quarts és que és...
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Sí, ho sé. Avui no hi ha excusa, és tardíssim. Va, anem a com portem la batalla d'avui, no? Sí.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Vinga, que en aquest roast musical avui entrem oficialment en moda festival, perquè d'aquí menys d'una setmana Barcelona torna a omplir-se de samarretes negres, ulleres de sol, encara que sigui de nit, és igual. Perquè, sí, arriba el Primavera Sound i avui doncs, volem posar banda sonora a aquesta espera. I així que enfrontem tres artistes que faran que et faran ballar en el festival. Tres protagonistes i tres partícips d'aquest Primavera Sound d'enguany. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quin és el millor. Així que va, prepara't. Anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.

0: molt, molt de flow. Una de les cançons més addictives dels últims anys, amb Doja Cat i aquest Say So. Una de les artistes que evidentment ho donarà tot en aquest festival. Doncs vinga, si és la teva preferida, vota-la. O potser t'agrada més l'opció número 2. És aquella electrònica emocional en estat pur, d'aquelles que et fan vibrar a un festival sencer. És Skrillex, amb aquest Where Are You Now. Va, ja saps que la pots votar, si vols. I anem amb l'última, opció número 3. Home! És cool, és una cançó hipnòtica i perfecta per veure, no sé, una posta de sol davant de l'escenari, eh? Per què no? Peggy Gou! És que es diu així, eh? Na, na, na. It goes like, na, na, na. I com sempre, tu tries quina és la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira per aquí, tela, hola.
2: Oli, oli! Enric Font!
0: Què?
2: Doncs mira, mira, mira. Per mi, perquè tinc ganes de veure-la en directe, és la Peggy Gou. No la Peggy Sue,
0: no,
2: la
0: tu?
2: Peggy Gou! Un petonat, felicitat pel programa.
0: Es diu Gou, eh? Que s'escrigui Gou... Que és coreana. Peggy Gou. Go, go, go, go to the party, no?

0: per l'opció número 3? Ai, tela.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, com anem. Va, recorda que tu també pots votar la teva preferida i al final del programa sabrem la guanyadora. Sí que falla, vinga. Anem avançant, això sí, amb la proposta dels Daft Punk. Aquesta cançó que ja té els seus anys, eh? Tants com

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-71-41.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
4: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: llegenda que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: una cançó que em diverteix, que em dona bon rotllo, el so de Old City, al costat de Carly Rae Jepsen, que ens portaven aquest Good Time, que mira, ens venia a gust també avui. Aquí al Ja Tardes, avui de Juernes. Com es nota això? Va, que és tardíssim i tenim molts missatges. Escolta, vinga.
1: Arreando, que és tard.
0: Sí, ja ho sé, vinga.
2: 608-71-7141.
0: Avui estem regalant aquests xecs, aquests vals de 30 euros per anar al Jardiland, que estan d'aniversari. I si te'ls vols endur, simplement vas explicar per què te'ls mereixes, vull dir. Va, respostes originals, sí. Perquè sou uns sapastres plantant, no sé, patates. Aviam, mira, hola.
3: Jo vull el bal per la meva parella, perquè anem pels gardens i els llocs públics que hi ha plantes i va robant per fer esqueixos.
0: Com?
3: I se li moren totes i cada dos mesos les hem d'estar canviant. I, en fi, que em deixo mig salari amb plantes.
0: Val. Va, bueno, aceptamos barco, no?, com deia aquell, sí, una mica, vinga. Va, més, hola.
4: Bona tarda, senyor Enric.
0: Oh, bona tarda.
4: Doncs jo no t'explicaré milongues. Et seré clara, m'ho mereixo i punt. I amb aquesta calor, doncs et seré franca.
0: Es mouen
4: les flors moltíssim. Llavors vaig a fer una mica de renovació del balcó.
0: Ja.
4: Així que m'anirien de luxe, vaja.
0: Ja.
4: Petolassos.
0: Ai, igualment, que vagi bé. Tu, escolta. Va, tenim molts missatges, però falta el teu, Sí, falta el teu. Va, una estoneta repassarem més. 608-71-7141. Va, per què et mereixes els vals de 30 euros de Jardiland? Va, respostes originals, sí. Va, que arriba Manu Guix, que ens porta aquesta que està molt xula.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
10: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
11: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
12: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
10: Menys Shazam i més RAC 105.
13: RAC 105.
14: Ep, tu, sí, ja tardes.
15: Ja tardes a pujar el volum.
16: A RAC 105.
17: Enric Font.
18: Quina por!
19: Ai, quin susto!

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh? Però és la cançó dels Barrufets. Va, posa-la. Gràcies. A veure si toquen els gots del programa.
2: Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
3: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on...
2: Ostres, a mi també et transporta a l'infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Sí, no dissimulis, perquè tu també la vas cantant. Una de les cançons virals del moment, amb el Siderland, Tututurús. Oh. A més que la demaneu, eh? Sí, sí. Bon, 5 minuts que passen de les 7, això és el Ja Tardes, ja ho saps.
1: Oli, buenas tardes.
0: Sí, Ja Tardes, de Cuernis. Sí. Bé, com sempre a aquestes hores anem amb la versió del dia recuperant temes mítics amb, i escoltant totes les seves variants de diferents estils. I mira, avui aprofitem que és l'aniversari de John Fogerty per recuperar una... Bé, la cançó més representativa, la més escoltada, la més coneguda dels Creedence, Clearwater Revival. Home! Oita! Have you ever seen the rain? És com una conversa tranquil·la amb la vida, eh? Mentre mires el cel mig ennuvolat, fas veure que no està sentimental, eh? Comença suau, amb aquella guitarra càlida i familiar, oi? I de seguida porta un lloc on tot sembla senzill, però carregat de sentiments, això sí. Melancòlica, oi? Una cançó perfecta per conduir sense pressa, eh? Això sí. Mira per la finestra, sentir-te protagonista d'una pel·li així americana, amb aquella carretera infinita que mai s'acaba, eh? Ai, com nostàlgic. Va, doncs aquesta cançó, evidentment, hi ha un munt de versions i, a més, hi ha molts artistes famosos que han fet la seva pròpia versió. Cadascú amb el seu estil, eh? Mira, per exemple, Rod Stewart. O també tenim a Bonnie Taylor. Sembla fònica, però no. Ella és així. Que, per cert, crec que no ho està passant massa bé, actualment. Crec que té problemes de salut. Mira, també els Spin Doctors. O el tàndom aquesta, que és a càrrec dels Bonnie M. Oita! Amb el seu so disco, així, característic. O el tàndom aquesta acústica dels Lumineers. Com depriment, una mica. Mira, i pel contrast, la que ens porta Inner Circle.

que fins i tot trobem una de Belinda Carlisle. Atenció, aquesta ben rockera dels Ramones. Déu-n'hi-do. Però tenim moltíssimes versions de diferents estils i de rotllos, eh? Mira. Per exemple, una d'aquelles acústiques que enamoren. Que... Oh! O aquesta bossa nova així de bon rotllet.

Mira, hem trobat una que ens recorda així amb sons dels 80. Someone told me long ago. Eh, sí o no? There's a calm before the storm. I know. And it's been coming for some time. Mira, fins i tot n'hi ha una així que és com a càmera lenta, eh? I relaxar. Li falten revolucions. Però també la tenim a ritme de jazz i ben elegant.

Mira, i per bon rotllo, aquesta així com estiguenca. Mira, mira. Sembla que estigui feta per aquells anuncis dels 90.

això és traducció literal, eh? Va, andens, en tenim també unes quantes, evidentment. Una així com tranquil·leta. És de, com Deep House, eh? Mira. Toma. Oi, quina guitarreta més xula. També en tenim de mogudetes. El Dando, aquesta així com més trans, a càrrec del mallorquí DJ Sammy. Mira, i si vols més canya, també, eh? Però la versió del dia d'avui és aquesta que coneixem ja, dels Outliers. Mira!

0: Tornes a enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Cada tarda has de participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera. Bona tarda.

0: Una d'aquestes que també ens anima la tarda, evidentment. Home! Gran treball de Bruno Mars, eh? Just Might, a mi és que m'encanta.
1: Me gusta.
0: I també m'agrada celebrar aniversaris, perquè els de Jardiland, de fet, ho estan celebrant, eh? Sí, toma! I sabeu què és el millor dels aniversaris? Doncs celebrar-ho amb qui més t'estimes. I per això, Jardiland volen bufar les espelmes amb tu per agrair-te, doncs això, formar part de la seva família, eh? Què et sembla? I avui al tanto, perquè tenim vals, xecs de 30 euros per gaudir a les botigues Jardiland de Gavà, Reus, Sant Cugat o Cubelles. I per això simplement m'has d'explicar per què creus que et mereixes el val de Jardiland, eh? Quina excusa tens? Explica-me-la, va, la més original. Es podrà endur un xec de 30 euros per Jardiland. Ole, ole. Toma. Va, i celebra l'aniversari de Jardiland. Fins aquest diumenge trobaràs ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes rasca i guanya. Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, o el jardí, o el balcó, o fins i tot qualsevol racó de casa teva. Tot amb Jardiland. El maig és el mes de les flors i el Jardiland fa anys al teu costat. Xica, no t'ho perdis. Anem a repassar aquestes excuses que m'esteu comentant a través del WhatsApp. Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Hi ha excuses de tot tipus, eh? De tot tipus.
3: Enric, et resumeixo la meva peripècia amb el món de les plantes.
0: Vinga.
3: Tinc un cirerer i resulta que, clar, els cirerers tenen bastantes probabilitats de que no arribin al seu bon port, o sigui, tenir les cireres bones, boniques i tal. Què els hi passa? El pulgó, la mosca de la cirera, els ocells, l'escarbat aquest que pudent, que se'l menja tot.
0: Sí,
3: en fi, cada dia descobreix una cosa nova. I finalment, després de solucionar tot això, ara em surt la maluna perquè ha plogut massa aquest any i que les cireres em surten botorudes. Necessito uns 30 euros, Enric, i un bon consell de jardiner. Va, a veure si els de Jardiland m'ho poden donar.
0: Ah, veus? Que hi pots anar, encara que no et toqui, pots anar. Però, home, tens opcions a que et toqui. Per què no? Va, és una bona excusa. Allà, més, hola!
4: Hola, pues jo en la línia del que diu la gent, jo sóc aquesta mare, que li agraden molt les plantes, que tinc un jardí, que m'hi barallo, que canso moltíssim, que em deixo les mans,
0: vale.
4: I que m'estic deixant una pasta, sempre, i no pot ser. I a més estic malaltona, o sigui que més excusa que aquesta, molt malaltona, eh? Molt. Porto mesos de baixa. I clar, jo necessito animar-me molt, necessito moltes floretes. Enric, aquestes floretes, aquests vales, no seran per mi, per la Mercè, de Sant Celoni? Va, home, marca't un tanto.
0: Però què és això, eh? M'esteu extorsionant. Va, tu també participa. Explica'm per què creus que et mereixes aquest val de 30 euros al Jardiland. Vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ai, quines excuses, tu. Va, anem amb més. Arriben els Artemes amb això I like the way you kiss me.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones, per ajudar la societat avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
3: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
5: La teva música.
4: Microones, posa RAC 105.
5: 105.
6: Aspiradora, posa'm RAC 105.
5: La teva.
7: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
9: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
9: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
10: Et posa musicón.

0: Petals. És la nova que ens porten els Catarres, una mica de gresca, xerinola, i diumenges sense drama.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah.
1: Fa temps que
0: he estat esperant. Toma. Aquí ole.
2: Tots ai. Els dies que vindran.
0: Sí. A mi m'agrada. Va, uns 5 minuts que passen de dos quarts, aquí ja tardes, repassant missatges, excuses perquè...
3: Ai, Déu meu.
0: Ah, sí, sí. Excuses aquestes per endur-te 30 horets pel Jardiland. I també vots, vots per la batalla de cançons d'avui.
4: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí. Va, fole, fole. Oh. Avui per fer aquest roast musical és que ja... Ai, sí. Ai, sí. Ens sumem ja al festival, sí, olor a festival, perquè queda menys d'una setmana perquè arrenqui a la Primavera Sauna a Barcelona. Una setmana per tornar als concerts, als horaris impossibles, allò de mulleres de sol tot el dia. Bueno. I per això avui, mira, enfrontem a tres artistes que actuaran en aquest festival. Ja saps que, com sempre, tu tries quin és el teu preferit a través del WhatsApp, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i envia'm un àudio explicant quina és la teva preferida. Va, anem a repassar les tres opcions d'avui. Anem amb la número 1, vinga.

cançó que va conquerir internet sencer. És possible no moure el cap quan sona aquesta de Doja Cat. Say So. Una de les caps de cartell del Primavera. Que l'aniràs a veure? És la teva preferida? Doncs explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2.

És electrònic emocional, eh? Un drop d'aquells que va marcar una generació. És festival pur amb Skrillex. En aquest cas, mira, amb Justin Bieber, eh? Amb aquesta cançó. Where are you now? Què t'agrada? Doncs vinga, explica'm un WhatsApp. Vinga. Va, anem amb l'última. L'opció número 3, la més mogudeta, potser, no? La reina de les pistes de ball modernes, eh? Elegant, addictiva i, a més, amb vibra d'aquella de festival.

0: és que, com sempre, doncs tu decideixes quina és la guanyadora.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Explica'm, quina és la millor banda sonora pel Primavera Sound? Ja saps, opció número 1 amb Doja Cat i el seu Seisó. Opció número 2 amb Skrillex, Where Are You Now? I opció número 3 amb Peggy Q. It goes like na-na-na. Va, ja saps que en una estoneta, cap al final del programa, repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que va, participa.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Va, que arriba per aquí. Sí, anem a recuperar el seu Cheap Thrills. Come on.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: Trasllat de raça.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: dia dinem aquest So Easy to Fall in Love, una altra d'aquestes que ens agrada.
1: M'encanta.
0: Sí, ho veus? Ja ho sabia. Bueno, tenim molts missatges, molts comentaris i moltes, moltes excuses per aconseguir aquests 30 euros per anar a Jardiland, que estan d'aniversari, eh? Sí. Ho celebrem així, regalant calés, tu. Va, 608-7141. Mira, hola.
2: Enric, mira, jo sóc l'Albert de Vigues i Riells.
0: Escolta'm,
2: mira, sóc el Vale, el necessito jo, sí. Segurament més que ningú, perquè, escolta, fa el dia Sant Jordi, la meva dona em va dir que volia un roser, jo no me'n vaig recordar, vaig comprar una rosa normal i corrent.
0: No, home, no.
2: I, mare de Déu, es va liar un Cristo en bicicleta allà a casa, que no te l'acabes. I encara un mes després encara m'està tocant el nas amb el mateix de història,
0: però, és que, per
2: que
0: una
2: ja
0: cosa,
2: em té fins al capdamunt.
0: Per una cosa
2: o sigui que
0: demana...
2: Que dóna'm el Vale,
0: sí, clar.
2: Li compro un roser d'aquests un metre d'alt i que caigui la boca
0: no,
2: ja
0: home,
2: una
0: no,
2: vegada
0: no.
2: I em deixi en pau, que si no em donarà l'estiu. Vinga, fins ara.
0: Adéu. No, home, jo, home, diem això, no sé si t'ho mereixes, eh? Oh! Per cert, per allà Vigues estaré per la festa major, eh? Aquest any. Espero allà, que la liarem fort. Va, més per aquí, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Mira, jo tinc el jardí ple de plantes, gràcies a la meva mare, que gasta molts diners amb això. I que a sobre, amb la pedregada que va caure, pues, la meitat de les tomaqueres se'ls hi van morir, i els tomàquets també, llavors es va gastar molts diners, i ara pues, no vol tornar-se a gastar els diners.
0: Normal.
3: Perquè ja se'ls va gastar, i pues, mira, sempre em dona la barra amb, ai, mira quin tomàquet, mira quina flor que ha sortit, i està molt orgullosa del seu hortet, i a veure si no se toquen aquests vale per poder pues, tornar a plantar les tomàquets tornar a tenir més plantes. Gràcies, adéu, bona tarda.
0: Adéu, va, tu també, explica'm aquestes excuses perquè... i per què necessites aquests 30 horets. Recorda que les respostes originals poden aconseguir aquest val. Va, anem amb més, que arriben per aquí els Imagine Dragons. Sí, Bones. Give me, give me, give me.

0: Rec en 5 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Me han robado la moto, que alguien me ayude. Me han robado el portátil y el móvil, pedidme.

0: Ferrol.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
2: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més RAC 105.
6: RAC 105.
7: Ja tardes.
8: Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
9: Hola, mogollons.
10: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
11: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Per cert, mira, parlant de cançons, el Tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
2: Oi, oi,
1: oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha cançons.

0: Capricorn, sí, que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ya, ho tallem aquí perquè... Perquè crec que no feia falta ser continuar ja, això, eh? Però res, merci, merci. Per si no el coneixíeu, era Guillem Estadella. Sí, sí, sí, que el trobem a faltar en aquest programa.
2: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres,
2: de 5 a 9, a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font. Ah!

0: Última horeta juntets avui, vinga, ole! Quan passen ja 3 minuts a les 8, tot bé, no? Vinga, vinga, vinga, que avui estem sortejant aquests xecs de 30 euros del Jardiland. Déu-n'hi-do com va la cosa. I el que també tenim és la batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical avui enfrontant artistes que estaran al Primavera Sound. A Barcelona, evidentment. I res, simplement has de votar la teva preferida i dir-me quin és l'artista o la cançó que més t'agrada. Mira, per exemple, per una banda tenim a Doja Cat.

0: això per una banda. Per l'altra, a Skrillex. Pots votar aquesta cançó que ens porta al costat de Justin Bieber i companyia, eh? Perquè en són uns quants. Diplo, bueno... Para you now. És la teva preferida? Doncs explica-m'ho.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, per qui han votat l'opció número 3?
2: Hola, bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
2: Doncs mira, per mi l'opció, la tercera, és una de les que més m'agrada.

0: tienen ganas de festival, ¿eh? Es nota.
1: ¡Ay, madre!
0: Sí, sí, ay, mare. Home, amb aquesta calor que fa avui, ganes de festival i a refrescar-se també una mica, ¿eh? Estaria bé, estaria bé. Va, doncs, en una estoneta repassarem més missatges. Recorda que també, de seguida, repassarem el veredicte i sabrem quina cançó guanya. I nosaltres que continuem, escolta, perquè és no parar. Va, el que també repassarem són aquestes excuses per aconseguir els vals a Jardiland. Però abans, una d'aquelles de bon rotllo, d'aquelles que hem ballat ja unes quantes vegades i de les que ens posen del revés. El so dels Monjo, proposta de fa ja 26 anys que... Es diu aviat, eh?
2: Ai.
0: Com passa el temps. Lady, Hit Me Tonight, una de les referències que també ens motiva aquí al Ja Tardes.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt.
0: Ja tardes.
4: Recinca, no?
0: A RAC 105.
5: Ostres, que

0: Megafon presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hostia.
4: ¡Y hace pum!

0: bona que és la proposta de Mon DJ amb la Su i, evidentment, el Sopa de Cabra amb Camins, Somnis i Promeses. Que mola, eh?
1: Oh, i tant.
0: Molt, molt. Va, recorda que avui estem d'aniversari amb els de Jardiland. I sabeu que és el millor dels aniversaris? Celebrar-los amb qui més t'estimes, sí. I per això Jardiland avui volen bufar les espelmes amb tu per agrair-te formar part de la seva família. I avui el tanto perquè tenim vals de 30 euros per gaudir a les botigues Jardiland de Gavà, Reus, Sant Cugat o Cubelles. I per això volem fer una pregunta molt simple però molt divertida. Que volem saber per què creus que et mereixes els vals de Jardiland. Per què? Respostes originals. I us podreu endur aquests 30 horets. Va, i recorda que pots celebrar l'aniversari de Jardiland fins aquest diumenge, que trobaràs ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes rasca i guanya, home! Oh! Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, jardí, balcó o qualsevol racó de casa teva amb Jardiland. Maig és el mes de les flors i Jardiland fa anys al teu costat, així que no t'ho perdis. Va, que anem a repassar comentaris.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
3: Hola, bona tarda, Enric Font i companyia.
0: Hello.
3: Mira, jo m'encanten les plantes, tinc el jardí com un pessebre perquè el tinc preciós.
0: Olé.
3: I, bueno, m'encantaria que em toqués el vale, però si no em toca no passa res. Vull dir, és per participar, també. Soc la Montse de Sant Miquel de Blanyà.
0: Molt bé, Montse.
3: Va, moltíssimes gràcies. Allé. I felicitats pel programa. Un petó, adeu.
0: Que deu anar sovint al Jardiland, va. Per això ho diu. Va, més, hola!
4: Ep. Hola, Enric Font, bona tarda. Doncs, a veure, jo t'haig de dir que necessito... Oh. No és que me'l mereixo, no és que necessito el val de Jardiland, perquè
0: per què?
4: És que si veiessis com tenim casa nostra, sembla una selva amazònica. I és que no necessitem un val, necessitem uns quants, però amunt ja començaríem. És el primer pas per posar una mica d'ordre al jardinet i començar a plantar algunes floretes i treure totes aquestes males herbes i coses que en tenim que no sé com ens ho farem. Però bueno, per alguna cosa es comença, així que si ens toca, ideal. Un petonarro, que vagi molt bé la tarda.
0: Ai, que fa mandra, no? Fa mandra posar-s'hi, però... Si ja tens l'excusa dels 30 horets, dius, vinga, va, ja ens hi posem. Ai, tela.
4: Ai.
0: Va, 608-7-7-4-1, tu també pots participar, explicar-me l'excusa perfecta, eh? Per què et mereixes aquests 30 euros de Jardiland? I, això sí, original, eh? Déu-n'hi-do. Va, que seguim amb més. Moment de recuperar una d'aquelles cançons brutals que ens portava Rihanna. De fet, una de les primeres, eh? Only Girl in the World.

0: música.
1: RAC 105.
2: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
4: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Ja tardes. Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: És que és apoteòsic, tu. És apoteòsic tot el que ens porta Nil Moliner com aquesta Me acuerdo de ti. Va, un minutet i arribarem a 2:15. Avui al Getardes, que tenim a... Mira el Mixu, Mixifú! Ai, Mixifú, què diu? Sempre m'espanta. Va, anem a resoldre la batalla de cançons d'avui, vinga.
1: El roast musical del Getardes.
2: Round 1, fight!
0: Moment de tancar votacions. Pel roast musical, avui buscàvem la cançó que millor representa el Primavera Sound and Wine. Concerts d'aquells infinits, ulleres de sol, dia o nit, és igual. I quilòmetres d'escenari. Avui enfrontem doncs, tres artistes que hi participen en aquest festival que comença la setmana que ve. I tu, com sempre, tries el millor. Mira, per una banda teníem a Doja Cat. Molt destacant aquest flow, aquest grup. Ja hi ha hagut vots que fins i tot m'han explicat que sonava, que va sonar la seva boda. Sí, sí. Say so. Era l'opció número 1. També teníem per aquí a Skrillex. Amb una legió de fans també important, electrònica d'aquella xula, emocional, punt intens per esclatar en ple festival. Oi, com ens agrada. I per últim, a Peggy Gou. Amb aquest ritme. Ja veuràs, la liarà, el Primavera. Vots que l'han escoltat també aquí a RAC 105. Home, aquesta ha sonat fort, eh? Però clar, només una pot guanyar. I després d'aquest recompte, amb llums de festival de fons, i olor a food truck, ja tenim la cançó guanyadora, la cançó que es corona com la reina del Primavera Sound. I la guanyadora d'aquest dijous en aquesta batalla, aquest roast musical. Doncs la number one és...
3: Toma! Home! La pole!
0: La cançó que millor captura l'essència festivalera, que sona moderna, hipnòtica, elegant, és la que ens porta Peggy Gou amb aquest It Goes Like.

0: Dimecres, amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada,
3: no.
2: Escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sopa.

0: Sí, sí, és inigualable, evidentment. Oi, no? No pegui. És Max Navarro. Recorda que també estarà amb nosaltres al Clotilde Fest 2026 amb Rack Sensi. El dijous 25 de juny a les 8 al Jardí del Palau Robert de Barcelona. Estarà al costat de la Naina. Oi, quines ganes, eh? Queden uns dies encara, però escolta, ja els nervis ja els tinc. Va, que tenim, el que també tenim són molts comentaris, eh? Moltes ganes d'aconseguir aquests 30 euros de Jardiland. Però hi ha gent que va a la seva bola, però totalment, totalment. Si no, mira, escolta, perquè és que em deixeu descol·locat.
1: Enric Font, la Poncu de la Costa Brava. Acabo de plegar i... Sí. Molt no bé. Sé de què va, però tenia ganes d'enviar-te un missatge per dir-te que el Ja tardes m'encanta, sí? Que estic amb la Cris.
2: Ah, hola, Enric Font, què tal?
1: Hola. I que tenim una petició.
2: Ai, què? Volem demanar quina? La teva cançó.
0: La meva?
2: Júlia! Oh. Ai, mare. Júlia!
1: Quina vinga, por. Quina por. Ja tardes, ets el millor, ets un clan, sí. Font, I love you.
0: Quina por de dones. Doncs avui hem estrenat la nova, Breathless, que a partir de demà ja sona aquí a RAC 105. Avui, doncs, en exclusiva. M'ha fet molta il·lusió, la veritat. Ai, sí. Ai, sí. I merci per demanar les meves cançonetes. A Júlia ja en parlarem, si sonarà. Va, que tenim més missatges ara sí, amb aquestes excuses per aconseguir la... Els 30 euros de Jardiland. Mira, escolta...
3: Hola, sóc la Montse.
0: Hola.
3: I jo tinc un company, sí? Que és el més semblant a un ficus.
0: Com?
3: Ni parla, ni riu, ni ui. Res de res.
0: Ui.
3: I voldria que em toqués al Vale, doncs, per comprar-li una planta i a veure si entre planta s'antena. Gràcies.
0: M'ha encantat. Va, més, perquè... Això em va agradar. Mira, hola.
4: Bueno, Enric, avui sí que m'heu tocat la fibra, però ben tocada,
0: per què?
4: A mi les plantes és que m'encanten, però és que, a més, és que serveixen. Va molt bé. Quan tu fas coses amb les mans i toques les plantes, lliberes el teu cap.
0: Ah, mira.
4: És que, bueno, i a part, és que... Tant, m'és igual, tant si em toca com si no em toca, a mi el Jardiland m'agrada anar a comprar el Jardiland.
2: Vale.
4: O sigui que... avui un dia estupenda aquesta d'oferir a la gent la possibilitat de que disfrutin de les plantes i de les flors.
0: Home.
4: Sí, que molt encertada aquesta idea,
0: eh?
4: I ara per demanar la música, pues no sé què et podria demanar, ara que amb això d'alguna cosa que anés amb complicat. Les plantetes,
0: sí.
4: Però no ho sé, a veure què t'inventes.
0: Vale,
4: encara si em sorprens. Gràcies, Enric. Ai, una abraçada a tot l'equip.
0: Ai, que sou macos tots. En fi, va, aviam si ens dona temps a repassar més comentaris. És que, quin dia, eh?
2: Ai, Déu meu.
0: Com m'agrada regalar calé, quan no és teu. Això mola molt. Va, doncs, al tanto, perquè ens ve de curt recuperar... Bé, més que recuperar, punxar-te l'himne que ens porta Shakira amb Burna Boy. Sí, l'himne d'aquest nou Mundial de Futbol. Que, en uns dies ja comença, això, eh? Al tanto amb aquesta que es diu Dai Dai.

0: Let's go!
1: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
2: Ei, bones, Enric!
3: Enric Font, el més guapo del món.
4: Font, Enric Font.
5: Hola.
4: 007, amb llicència per punxar.
2: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
3: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: això només passa. Ja
1: tardes. També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, i l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: És que m'encanta, m'encanta. La bona proposta que ens enamora, eh? Symphony. Ai, sort que no em veieu aquí cantant i ballant.
1: Ai, mare.
0: Sí, sí. Va, amb això que pràcticament toquem el 2, com sempre, és un plaer estar al teu costat, aquí al Getardes. Re, en dos minutets arribarem a les 9, però abans de tocar el 2 hem d'esbrinar qui s'emporta aquests, vals de 30 euros del Jardiland, que estan d'aniversari, escolta. Doncs va, atenció, perquè això s'ho emporta la Berta, l'Andrea, la Montserrat i la Rosa Maria.

O casa vostra, vull dir, evidentment. La teta xula, sí. Doncs gràcies per participar. Demà hi tornem, per això aquí estarem a partir de les 5. Aquí liant-la, com sempre, de divendres a tope. Sí. Vaja, que estem engrescats. Què et sembla si anem amb el so de Marcos, que ens porta una mica de Fastuki? Apa-li, fins demà. Ciao.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rock 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Jo el que he de fer és anar a encarregar les meves vacances en família, que no tinc.
2: Tothom riu que està sola.
3: Oh, a mi el calipo m'encanta, ¿verdad? A mi el de fresa.
4: Ostres, depèn de l'època, eh? El de cola també m'agrada molt.
3: Claro, con ese liquidillo al final, ¿verdad?
4: Sí. I m'agrada treure'l tot sencer quan me l'estic menjant i la part de sota està molt tubeta.
2: Estic parlant ara. Al final sí que era animat el debat dels gelats.
1: Bé, anem a saludar el nostre concursant. Hola, bon dia.
5: Hem de punxar la trucada, m'imagino.
1: Hola, bon dia.
2: Casa nostra és el nostre creix.
4: Ah, sí?
6: El nostre carx.
2: Calla.
4: I la cançó com diu? I'm a Barbie girl.
7: Na-na-na. La la la la la la la la.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 25 de desembre del 2017.
1: I el número de la sort, el...
2: 2.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Aquest és el so RAC 105.
3: My name is Alex Warren.
4: Give it up for Alex Warren!
1: La teva música.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: presenta arriba la invitación para la consulta.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Rex and Sing.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Tenim cançó de l'estiu de Letizia Sabater. Sí. I faltaran escenes fetes a Mia, sí, clarament, com explosions, sí, ballarines K-pop sobrevolant zones d'Àsia, amb algunes que clarament diria que no ho són, com Letizia Sabater cantant davant d'una rentadora en un servei d'aquests de bugaderia 24 hores.
2: Sí, senyor.
1: Crec que això no és fake.

0: agafat una mica el guant a la Rosalía amb la perla.
1: No, és que és el seu look.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música. Make it so
0: easy to fall in love. Aquest és el sol.
1: RAC 105.